0: Europa.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: Sona nou d'estiu, descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen, no comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i tanmateix estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar a entendre-les millor.
2: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides, però literalment, eh?
3: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
2: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
3: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
1: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
2: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas a una font, o per exemple si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena i tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
1: Per això el dia aquell de la gran apagada hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
2: Exacte, si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, sí, això dels diagrames de Voronoi al final és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí, sí.
1: I, per exemple, a l'hora de triar el cap que li correspon a cadascú?
2: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs a aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
1: I a qui farà jugar avui?
2: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta, escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
4: Hola, què tal?
2: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
4: Sí, la veritat que sí.
2: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu et vas haver d'encarregar bastant en tota l'època del Covid, no?
4: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí, sí.
2: Sí, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
4: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no? cada migdia.
2: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
4: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
2: I que llavors cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
4: Cada malaltia té el seu. Per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 10, 18, 10, més o menys.
2: Clar, déu-n'hi-do, perquè hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
4: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
1: Entenc que ho havíeu estudiat.

0: grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
1: La veritat, doncs que tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
0: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
1: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments no sé, eren proporcionals al que necessitàvem.
0: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Els experts com ho viviu, això?
1: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS com podria ser un altre cop la grip. Sí, creiem que tornarà a passar.
2: Està bé, bueno, però l'important és saber com reaccionar, no?
1: Exactament. No, però jo crec que amb la vacunació va ser un èxit perquè mai s'havia fet tan ràpid.
2: Clar.
1: I bueno, es va incrementar moltíssim la capacitat, no, de les societats científiques i de les entitats reguladores per fer una vacuna tan ràpida, i això crec que ens permetrà estar més preparats a la propera.
2: Tu estaves com amb pacients directament o estàveu estudiant, tipus, intentant fer models i això?
1: En el meu cas particular estava les dues coses. Sí que sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Que està molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200.
2: No.
1: Llavors això s'ha de preveure perquè un llit d'UCI s'ha de construir, no? I, bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
2: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Blanca.
2: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagia 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
3: El pacient zero.
2: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones. Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
0: Però tu seguiràs contagiant.
2: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això m'ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa, com dient,
0: ens confinem després,
2: exacte,
0: del primer contagi,
2: perquè així ja jo no contagio a ningú més. No. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben que cada una d'elles contagia a 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver, eh? La pregunta podria ser: quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
3: A veure.
0: 7 dies.
3: Sí.
2: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
3: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3. I això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
2: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. Vale? No semblen tants, vull dir, 2.000 i pico persones,
0: sí, tampoc,
2: doncs, tampoc és tan bèstia això en una setmana. Però ara anem a plantejar què passaria en 2 setmanes.
0: 14 dies, no?
3: No és el doble,
0: 3 elevat
3: perquè
0: a 14
3: és un creixement exponencial.
2: Exacte,
0: 3 elevat a 14,
2: per tant faries 3 per 3, per 3 per 3, això 14 vegades,
0: sí.
2: Llavors 3 elevat a 14
3: és 4.782.969.
2: És a dir, en 2 setmanes 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no
0: ho veiem un problema.
2: Si fossin diners que anessis guanyant,
0: això estaria molt bé.
2: Això. Però clar, justament lo exponencial és això, de fer l'expressió de ui, això creix exponencialment, vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid, perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions, per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan algo es fa viral Mm-hmm. És que jo el comparteixo amb amics persones, però cada una d'aquestes el comparteix amb amics persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
0: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
2: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
0: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
3: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
2: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacacitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com una, com un cercle al voltant del lacacito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran i clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacacitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacacitos. I clar, com que a tots els lacacitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacacitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacacitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella vol dir que el lacacito més proper que tenen és el vermell. Tota la zona blava, doncs tenen el lacacito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... realment queden rectes perfectes, eh?
0: Això ho feu a classe?
2: Sí.
0: Doncs em sembla molt divertit.
2: Ja, és que a més els alumnes... i a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques, de si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacacitos perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? Franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. Sí, no, sí, totes bé. Aquestes coses és lo important de fer pensar els alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, això és la gràcia.
0: I adaptar el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant, no?
2: Exacte.
0: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
2: Sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
0: Sí.
3: Endavant.
2: Mira, hi ha un llibre que és The Signal and the Noise, de Nate Silver, que hi ha una imatge que revela la ruta de la flota japonesa cap a la base nord-americana. Vale, al mapa hi ha assenyalades les quatre bases navals dels Estats Units al Pacífic i els japonesos van triar la frontera de Voronoi per sortejar Wake Midway i Aleutianes i així van poder atacar per sorpresa Pearl Harbor perquè ja veien que havien fet com un recorregut molt estrany perquè feien anaven en recte, després giraven, feien un altre tros recte, després giraven, feien un altre tros recte i era com, per què naveguen així? Clar. I és que just estaven anant per sobre de la mediatriu, per anar com, clar, els punts més llunyans d'aquests, jo he de passar entre mig de dos radars, el punt com més llunyà dels dos radars serà passar just pel mig, que és la mediatriu, però clar, quan s'acabava aquell tros havien d'agafar una altra mediatriu i després una altra mediatriu.
0: I això com ho van calcular si no tenien lacacitos?
2: Clar, doncs ells van fer-ho com amb cartes navals o vés a saber, perquè vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
3: Per tant, també et dit d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú.
0: Per la mediatriu.
3: Home de Voronoi.
2: Exacte.
0: Per fer una bomba de fum.
2: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
0: Ostres, lo dels lacacitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
3: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima ens van sortir un munt d'experiments i de contextos en biologia que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com sí. era l'aura.
2: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all uh-huh. i la talles així transversal, i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que allà deu anar un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona, i llavors veus com el diagrama de Voronoi. De fet, ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto, i llavors ho vam posar a l'ordinador, i amb un programa vam anar fent les mediatrius, i sí, ens quedava, o amb la pinya.
0: O sigui, orgànicament...
2: La pell de la pinya, saps que també són com uns... no són rectangles ni són
0: rombos,
2: pentàgons,
0: ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
2: Doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius, doncs també et queda.
0: Coincidirà, sí, o sigui sí, que sí. La natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
2: Clar, és a dir, és que això... segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Uh-huh. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta, de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes, i també vam pensar, ostres, a veure si també és el diagrama de Voronoi de la closca en general, uh-huh. com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com...
0: sí, té una forma, sí,
2: llavors
0: fan
2: la foto, tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses us animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Voronoi o no.
0: Molt bé, com l'espiral àurea i la proporció, no?
2: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
3: Vinga.
2: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi, amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final, és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
0: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les Mates.
3: Fins aviat.
0: Adéu.
2: Que vagi bé.
4: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat. T'ha agradat aquest podcast?

0: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
1: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera. Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia, la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que fent aquest programa s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
3: Bones, què tal?
1: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
3: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga de Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no està preparada per la sequera i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, a la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera, aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, de lleujament, no ha sigut concretament 2 anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no? Un nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això evidentment doncs es paga.
1: Abans has dit una xifra que, clar, si no posem en context és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. 1 milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
3: És molt, i més quan no el tens previst, no? El primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos 1 milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir 1 milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues, ja comences amb números negatius, i el següent any pressupostari parteixes els números negatius de l'any anterior, i a més li sumes que tornes a estar doncs un any amb falta d'abastament d'aigua.
1: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
3: Faig números rodons, d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les lleis de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis. Per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa 2 mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és 1 milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números. Ara, evidentment, doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat, i clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
1: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua, i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur en la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present, i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua.
3: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant, i és l'última opció en quant a recurs, no? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites, i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible, i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat, i això va sumat, com bé deies, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, que estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
1: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I no abandonem l'administració pública i en concret la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
4: Bon dia, Gerard.
1: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves, perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
4: No, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el saurí, i em va dir: escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres, perquè llavors podíem començar a treure, doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics l'hora, i ens va ajudar també, doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havíem d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant de que un municipi d'Alforja, doncs, la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
1: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
4: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa, perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori, amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès, doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens tornarà a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del Cat. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
1: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
5: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia encara bé del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX, perquè hi havia una època que tots recordem que es tintaven les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere, no?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina en paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no... superficial no apareix el Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb els resta d'administracions com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reaprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i per tant podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que a comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important, és la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua, està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan en cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que en aquest cas a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de, home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de tindre l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir, vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc, i això és molt important. I si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte, a mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té de ser una despesa, però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Hi ha uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos, per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. L'avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys, i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau nova tovera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs que aquesta aigua regenerada emporta, tant, perquè al final se desinfecta amb cor i llavors i el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. I llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho haurem de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no depèn... O sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I de fet ens reben a l'hotel Blaumar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar et volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però res gens al contrari. Potser la etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altre.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres com a lectors decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: La xarxa de comunicació local.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de fer coses. Què vull dir amb això de fer coses? No em canso de repetir-ho a les meves xerrades. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. A vegades em trobo gent que es queixa que no troben noves oportunitats o que diuen que la seva vida és molt avorrida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però jo pregunto, i ja fas coses perquè no sigui així? M'expliquen el seu dia a dia i jo torno a repetir. A veure, ara memoritza que t'ho diré en majúscules i negreta. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. La següent resposta que rebo és, però és que no sé què fer, jo no sé fer això, jo no. Fora el no. Et dic una cosa per començar. Truca amb una persona que fa temps que no hi parles. T'interesses per la seva vida i quedeu. Mira si és fàcil. Amb això ja obres el teu cercle de contactes, potser flueix a fer alguna activitat conjunta i t'obrirà noves oportunitats. Imagina't si cada setmana truques a una persona diferent. No creus que la teva vida ja començaria a canviar? Ara em diràs que no ve de gust trucar a ningú, que no sé què, sí, ja m'ho imagino. I saps per què? Doncs perquè sortir de la zona de confort no agrada. I a més et genera molta incomoditat. I si et dic que la comoditat és l'enemic d'una vida creativa? Doncs vinga, que amb la queixa no anem enlloc. Si creus que a la teva vida li falta una mica d'emoció, fes un pas endavant i truca a aquella persona que fa temps que no veus. Ah, i molt important, si no hi ha resposta a aquesta trucada, no abandonis. Insisteix i busca nous contactes fins que aconsegueixis quedar. Som-hi, tu tens el poder de posar creativitat a la teva vida.

107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix. No sé a dónde voy,
1: no es real. La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem oblidat situació tranquil·la de moment amb només afectacions a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat per obres i també retencions a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona i també a la C58 a Barcelona. En plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
2: Todas las intervenciones de todos los estados miembros, también de los estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal

0: setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els xàfecs han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals, com ara la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, alhora que a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.

dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Les 8 i 3 minuts al matí, en aquest dimecres 5 d'agost d'aquest 2026. Una altra nit calorosa, eh? Una altra nit per tenir que dormir amb l'aire condicionat, amb el ventilador. Ah, a partir de les 5 del matí o les 4, si ja podem obrir, posar una miqueta com aquell que diu... Obrir la finestra. Això no vol dir que passi res d'aire, ni menys que aquest aire que entra a l'habitació sigui fresquet. Ni, no, perquè el termòmetre aquesta nit, perdoneu, però no ha baixat com ahir, dels 26-27 graus. 27 graus, que és la temperatura que tenim ara, la més fresqueta que tindrem en el dia. Ahir vam arribar als 35 graus, avui també arribarem als 35-36 graus, eh? No és aquella calorada dels 40, però de 35 a 40, aquests 5 graus, en algun moment, sobretot allà entre les 2 i les 5 de la tarda, déu-n'hi-do, eh? Vinga, va, un altre dia calorós d'estiu, pels que estan de vacances, que s'ho passin bé. Penseu que després és difícil fer vacances al llarg de l'any, per tant, doncs, hem d'aprofitar, tot i que ara ha canviat una miqueta, eh? La gent a la que ve un pont, allò, 3 dies de festa, 4 dies de festa, hi ha alguns que fan aqueductes, que fan 6 o 7 dies de festa, doncs, a la que algú ve un pont, ja marxa, ja fa vacances, eh? Que això abans no es feia tant. Marxaves a vacances, quan era vacances, si és que marxaves, i anaves moltes vegades al poble, a casa els pares, els tiets, o sigui, t'hi ficaves a casa d'algú per no gastar, perquè no hi havia tanta teca, i ara si has d'anar d'hotel, de càmping, del que sigui, doncs t'has de gratar la butxaca, eh? I les escapades, no, si vaig 3 dies a Londres. És que anar 3 dies a Londres, avió, hotel, menjars, dinars, extres, val un pico també, eh? Ara, queda bé quan tornes a l'oficina. No, he estat 3 dies a Londres. Bé, avui és 5 d'agost, avui és la Mare de Déu de les Neus, Sant Usbal, Sant Cassià i Santa Afra. Felicitats a tothom que avui en aquest 5 d'agost celebri sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat a Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Massanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vila Brereix. Refrany del dia, el pa tou dura poc, i tant que dura poc. El pa recent agafat, allò que l'has comprat, bueno, que està allò... Després tens... També és una cosa que diuen, no, és que abans, eh? Sempre recordem vells temps, el pa durava 3 dies o 4 i estava boníssim. Avui l'endemà, està dur com una pedra. Però si el fiques al forn una estona, ve tou i ve boníssim, eh? T'ha d'aprofitar, no es pot llançar res, no, que tot està molt car. La cita del dia, l'amor és física i química. Ho va dir Severo Ochoa, i tant que és física i química. El sol ha sortit a les 6:48, s'amagarà a les 9:04 minuts. Ahir parlant amb un company, deia que aquest hivern sí que les passarem magres perquè el

del gasoil de calefacció, el preu d'ahir era 1,50 €. El gasoil de calefacció, el de cotxe, 2 €. Allò... s'està posant peluda la cosa, eh? Això vol dir que, en comparació a l'any passat, ha pujat un 50%. Bueno, 50% és el que pugen els sous cada mes. Tampoc vindrà d'aquí, eh? És que la gent us queixeu per qualsevol cosa. Caríssim. Aquest any, la llum caríssima, l'aigua, tot. No sé què farem, eh? Avui és la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Estem en aquesta setmana, eh? També és Sant Abel, Santa Blanca, Santa Àfrica, Virgen de la Blanca i Santa Nona, eh? Alguns sants d'aquests que se'ns havia deixat, eh? Josh Bernard Shaw, una altra d'aquestes frases importants del dia, va dir que l'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té 2 cotxes i jo cap, els 2 tenim un. Això és l'estadística, però no és la veritat, eh? Està molt bé aquesta, eh? L'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té 2 cotxes i jo cap, en tenim un cada un. Doncs no és així. Per això a vegades que diu, no, segons l'estadística... Són paraules grans, però que no tenen res a veure amb la realitat, eh? Avui tenim lluna menguant, 62,97% il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost. Falten 32 dies. I tal dia com avui, el 5 d'agost de l'any 2016, inauguraven els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. L'any 2004, a Nova York, un equip metge separa 2 siameses de 2 anys que estaven unides pel crani, amb cervells independents. La intervenció durà 12 hores. L'any 1979, Mauritània cedeix la seva part del Sàhara Occidental al Front Polisari, aconseguint que la ONU aprovi una resolució en la que reconeix el Front Polisari com el legítim representant del poble saharaui, mentre que considera el Marroc com a una potència ocupant. L'any 1969, la sonda espacial nord-americana Mariner 7 emitia les fotografies més clares obtingudes fins al moment del planeta Mart, arribant a apropar-se a 3.430 quilòmetres de la superfície. L'any 1966 es publica l'àlbum Revolver, de la banda britànica The Beatles, el seu últim àlbum llançat abans d'abandonar els escenaris i les gires. I l'any 1949, a Ambato, l'Equador, un terratrèmol provocava la mort de 3.000 persones. I avui és l'aniversari de Lydia Hott, actriu i cantant nord-americana, 29 anys, Federica Pellegrini, nedadora italiana, 38, James Gunn, cineasta nord-americà, 60, Lori Anderson, actriu nord-americana, descansi en pau, igual també que Pate Barnes, cantant britànic, que descansi en pau. I fem una ullada a Empordà per info. Soc un bebè de l'atletisme, Oussam Aoussou, de debutar fa 4 anys a situar-se entre els millors d'Espanya. Una veïna de Castelló d'Empúries denuncia un calvari burocràtic per registrar 4 gallines per a l'autoconsum d'ous. M'ho crec. Tot el que sigui amb l'administració estem perduts. A mi m'agrada perquè surten els polítics i no, ara farem finestra única i ara agilitzarem els tràmits. Mare meva, vas a fer qualsevol cosa a l'administració? Que si la clave permanente, que si el certificat digital, que si no sé què, que si no... No, és que aquesta noia fa vacances, torni d'aquí uns dies. No hi ha una altra que faci la feina quan ella està... No hi ha cap altra que faci la feina quan aquesta noia fa vacances. Has de tornar una altra vegada? Bueno, i si has de fer un tràmit al mes d'agost? Si ja durant l'any és per morir-se, al mes d'agost. Llavors sí que ja estàs venut. El Dinàmic obrirà a mitjans d'agost una nova terrassa per reactivar el carrer Caamaño de Figueres. Ara tinc de terrassa a les dues voreres de... les dues bandes, diguéssim, del carrer, eh? Vinga, som-hi, bon dia, benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? 8 i 11 minuts, us parlo un dia més i encantat de fer un servidor Toni Guerrero. Comencem amb Jason Derulo, Melody i Digi Goja. Aquí tens el seu nou treball, Michiko.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Algo tu. És la cançó i el tema de Shakira i Belle.

0: Veia la vida des de hace mucho tiempo y...
1: Vinga, aquesta té ritme per despertar una mica el personal en aquest matí de dimecres. Estem a meitat de setmana, hem de ser positius. El cap de setmana ja és més a prop. Juan Magán, Omar Montes, ayer la vi.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquesta és nova Danceteria, és la nova cançó i el nou ritme de Madonna. Ens ha sorprès Madonna amb les noves cançons. Pensàvem que ja estava jubilada i no, està en actiu i molt en actiu.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Night Shift Superstar és la música, el tema de Musa. 2 minuts que passen ja de 2:15 de 9 del matí. Ei, si comences a treballar a les 9, espavila, o per estar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ai, aquesta. Vaya, David Guetta i Patyon. Està buscant la recerca perquè l'ha perdut. On és el meu home? Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: I la música que continua abans de l'informatiu, que estarà amb nosaltres d'aquí una cançó. Pitbull, Lil Jon, Santa Lana. Després, l'informatiu.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible. Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dimecres 5 d'agost del 2026.
3: Anem a repassar quines són les notícies més importants i destacades. Figueres millora l'accés a l'aparcament provisional dels caputxins.
2: Una veïna de Castelló d'Empúries denuncia les traves per registrar 4 gallines d'autoconsum.
3: El Dinàmic obrirà una nova terrassa al carrer Caamanyo a mitjans del mes d'agost.
2: I la historiadora Ariadna Comas rep la tercera beca d'estudis medievals de Castelló d'Empúries.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha construït una nova rampa d'accés a l'aparcament provisional dels caputxins al carrer Recarnau per facilitar l'entrada i la sortida dels vehicles. L'aparcament es va habilitar l'any passat coincidint amb la celebració d'esdeveniments ciclistes internacionals, però fins ara els conductors tenien dificultats per accedir-hi. El govern municipal preveu que, en un futur, aquest espai es pugui transformar en un recinte polivalent, compatible amb la conservació del patrimoni històric que acull.
3: Una veïna de Castelló d'Empúries denuncia el que considera un calvari burocràtic per regularitzar les 4 gallines que té per l'autoconsum d'ous. La normativa obliga a inscriure també aquests petits galliners al registre d'explotacions ramaderes per motius de sanitat animal i de prevenció de malalties com la grip aviària. La propietària considera, però, que els tràmits exigits són desproporcionats per a una instal·lació domèstica i reclama que es diferenciïn els petits galliners familiars de les explotacions ramaderes professionals.
2: El Dinàmic de Figueres preveu inaugurar a mitjans d'agost una nova terrassa al carrer Caamanyo amb l'objectiu d'ampliar l'aforament i contribuir a revitalitzar aquest eix comercial del centre de la ciutat. L'empresa Pica una Mica, responsable també dels restaurants Xots, hi ha invertit uns 40.000 euros i preveu crear 4 nous llocs de treball. La terrassa ocuparà l'espai de 4 places d'aparcament i, segons els promotors, vol ajudar a generar més activitat comercial i de vianants en aquest carrer.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La historiadora castellonina Ariadna Comas ha estat guardonada amb la tercera beca d'estudis medievals de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, dotada amb 8.000 euros. La recerca analitzarà l'ofici dels teixidors i la seva activitat a la vila comtal entre els anys 1340 i 1360 a partir de documents notarials de l'època. L'estudi també servirà com a base temàtica del Festival Terra de Trobadors 2027 i contribuirà a aprofundir en el coneixement de la història econòmica i social de la vila medieval.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Vinga, som-hi, perquè aquesta és la combinació que t'oferim a cada moment a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Olivia Rodrigo vol estar amb nosaltres. Drop and Dead.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Música a ritme de Ricky Martin, Luan Santana. Aquesta és aquella peça d'Extraño amb una versió nova, diferent, actualitzada.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Arribarem al butlletí de notícies de les 9 i després al nostre magazín d'Obert per Vacances amb Sopa de Cabra, l'Empordà. En viu i en directe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort, impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté la

0: de migrants intensifica la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Si és en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

Ni diem jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, taulers, sense tauler. Estan, a més, a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98,

0: el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no? O quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquesta la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany, de Cardedeu, com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, bon què tal, dia. Com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides en família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys, eh?
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient. Sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, hi ha qui fa trampa sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades,
0: no.
1: I tot i així la propera vegada que jugues se n'oblida, o sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: Ui, lo de les normes ho porto fatal, per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò, això ho fèiem així, ho fèiem així, va, decidim que ho fem així, vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: I també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu, o històries que vulgueu explicar arran, doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp, i si no, també a través d'Instagram, doncs ens podeu escriure tant als missatges directes com als comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada d'emigrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer, doncs, això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocus. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen, no?, que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocus. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta, no? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit, vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos, no vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde, perquè malgrat aquesta posició personal i de grup municipal hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat tingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres les recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això ens permet actuar d'una manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Catalunya va tancar el 2025 havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clota i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Dina Forés, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila,
0: vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres o aquests arbres caiguts o aquests troncs calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Star Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que esteu organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Ja no sé a qui saludo. I pronunciar el meu nom. Bon dia.
0: I què passarà aquí en Terres Prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Va, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
8: Fins demà.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'estat? És a dir, com reacciona l'estat i tots els diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar en el seu cas l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil, que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta filiació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posterior.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que té les de quedar sí o sí, es deu obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència, de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, doncs automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, doncs hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de venir a un centre, amb un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, o un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no? Del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, de les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí ja intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat pel que fa al control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria, intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, fiscalia de menors també, però és tot sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. és d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: I hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: Bé, és que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I el començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí, sí. No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera, o sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i els que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema clar, que és complicat, no?
0: Aquí ve l'última...
2: No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, però... pregunta del milió.
2: Sí, ja.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquesta situació, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè tot forma part de, no, del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista fronterer, des del punt de vista... perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir fenyes i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes esperats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tres països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens en direm a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: Bon dia, Andrés.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que si no tenim terreny, on el farem? Aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir, i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I això, doncs, te distraus una mica i a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris, que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones de, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que sobretot, com deies, Marc, és donar ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, No, que els veus. Exacte. Que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant, i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil. Sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí. Sí, sí. No, uh-huh. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Uh-huh. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, uh-huh. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara uh-huh. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Uh-huh. Uh-huh. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega, la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi uh-huh. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs s'eliminin d'alguns sectors perquè uh-huh. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega, i llavors entrant a la ciutat romana, a les domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana uh-huh. sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitat sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors duren
9: a ple sol,
10: duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al cap vespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant doncs seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais, i les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 7:45, i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades, que estaven a ple sol, una mica, com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Uau, quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
8: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
10: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
9: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
10: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
9: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneko Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
13: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
12: L'any passat van arribar en l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendi que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de matèria. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors

0: i 79 cossos.
1: Notícies en xarxa.
2: He perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mig i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu porteu bé això, no?
1: Sí, sí, ho portem. Sí, ho portem,
0: perquè
1: sí.
0: He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té més, no té massa més complicació, són colors, números,
1: sí,
0: i ja.
1: Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sempre allò, hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara... Sí, sí, no.
1: És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, i teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: Va, a veure,
1: la zona comú.
0: Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí, no vull dir res, però potser sí que ho sabrem.
0: Què diuen els oients en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1, és a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula. Es pot entendre, perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro millors.
1: Jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya, i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups, doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions, i està molt bé. És
0: escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió.
0: Sí.
1: És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta

0: aquesta recomanació.
1: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula voldria recomanar dos perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
0: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina, i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
2: Molt bé, doncs mira, jo estic mirant, a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs, sí? Dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
0: Això està bé.
2: Això està molt bé.
0: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és, sí, així com de multiactivitats, que està, sí, molt bé, el recomano també, per grups grans. Clar. És molt divertit.
2: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha, sí, jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i, sí, i te fas unes risses i total.
0: La veritat és que
2: és d'acció, sí, sí.
0: És divertit, és divertit. I Núria, ja per, sí, últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que, sí, em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som amb la segona etapa. Ens hem arrencat des de Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
0: Ostres, sí.
3: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
2: Ui, ui, ui.
3: Això,
2: sí,
3: quan,
2: sí,
3: ets,
2: sí,
3: molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
0: L'estop és un joc molt accessible, que, sí, el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper, i és molt divertit, també.
2: És aquell que té com un botonet vermell, que has d'apretar,
0: bueno,
2: o no?
0: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? I poses, mm-hmm, en un nom de persona, color, animal, ja, país. I, sí, llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para.
2: Ah,
0: i a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
2: Clar.
0: I qui les ompli tot es diu stop.
2: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf,
0: exacte,
2: i ja.
0: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
2: Doncs,
0: i,
2: sí,
0: i res.
2: Doncs sí, aprofiteu i fer unes recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem,
0: sí,
2: apuntant.
0: Exactament.
2: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
0: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual, en tot cas és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
4: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat. i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
5: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatges que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
4: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
5: El Nadal ja va començar a funcionar el mordoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
4: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també mordocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
5: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
4: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
5: El mordoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal precisament, i ara al juliol ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
4: Però per molt famosos que es facin els mordocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
5: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
4: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
5: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent, doncs, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
4: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els mordocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
5: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu? Que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordocu. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Ja, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat, eh? Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No era al costat d'una paret, doncs la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta D, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació, si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament,
2: Antonio.
0: L'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé, avui et preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual cosa vam apostar perquè creiem, que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portvell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així, i va haver-hi un expedient de regulació, es va voler apuntar gent voluntària, i després de parlar-ho amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després pitjor perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé, amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també, doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes, i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols, bueno, ara escoltàvem lo dels murdocos, i efectivament ha sigut un any d'esclat del murdoco. Fins ara també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb Atraient, i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo que sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més, eh? Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
5: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint, doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre, o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
6: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
5: Sí, eh?
6: Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
5: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
6: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt establert, o una sèrie d'autors amb què se sent còmode, i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors, i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. Hi ha qui vem la idea molt clara i hi ha qui no.
5: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil, la canalla més petita o més juvenil, llegeixen, segueixen amb boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
6: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai el romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
4: Clar, i la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
6: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja nou és més, bueno, n'hi ha, es ven molt, no? Perquè trien molt el, els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no? Que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Que monos.
6: Sí, sí, sí. O entren amb silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant, igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades, lectors que teníem juvenils que havien desaparegut o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoievski o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil, llibres, bueno, posats de totes les maneres, i a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i un dit mides diferents. Està molt xulo, sí, que diu, sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
6: Sí, home, és el que intentem, a més, tenir, no només a totes les mides i a tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs amb les, també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és, nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera anar ràpid amb la comanda, és a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament, igual o més ràpid que Mordor.
5: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
6: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clara aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
5: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico, sí, sí, que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
6: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
4: Però Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
6: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigua que es van deixant, els tens un temps, i si no, dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
5: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí, parlar de coses oblidades en establiments diversos, tant, perquè és veritat que ens sorprendria amb la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa, sí, de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
6: No, sí, sí que m'emporto uns quants, coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió que era el de Los Asquerosos. Ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. Me'n porto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. M'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, i m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé, també, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses, però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
5: Molt bé, doncs aquesta és la intenció, Núria, ja ho veus, entre llibres, sí, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
6: Sí, sí, no, realment aquests dies, sempre tothom amb l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
5: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, i bones vacances.
6: Igualment, bones vacances.
5: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
4: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que m'ha ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
5: gràcies,
4: Manel Ferrer.
5: Fins demà.
4: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí estan Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de la... de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet com t'estic parlant ara amb l'acústica.

0: i caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que em parlis et dirà: aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran, aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó té, com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien: porta, porta. Ells, que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600 i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai, o normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe. Quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble, del dia a dia. Baixant trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de "Sufro al pensar que el destino logró separarnos". I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Si fa un moment veiem el Portal de Mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el Portal de Vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu, el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu: amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han segut de representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaríeu una miqueta un entrepanet d'embotit? Sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5, Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap, són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació, és com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de, a vés de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi bé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens com molta passió, també.
4: Bueno, és que
3: t'ha arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar, pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto, de seguida portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps, a mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: perquè
4: no, no,
3: al final
4: no.
3: És el que
4: puc agafar
3: acostumats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i l'amaneixo com la salsa de barbareixos. Exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: Sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil, l'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: Clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí,
3: en qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català. Vinga.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, super,
5: no,
2: superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat, i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé. Molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és el, potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals, i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà, adéu.

0: I l'Axambusto posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada
0: sí?
1: en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que
0: o
1: quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que se ressonaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te
1: les
0: deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat i realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i es passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic, no?
1: Sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele. Que hi havia una programació també, de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous, som de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen en ara la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior autoritza la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passen 3 minuts de les 11 en punt, un matí més, un servidor Miquel Costa acompanyant-te amb la varietat i l'actualitat musical fins al punt de la 1 i arrenquem desitjant-vos un bon dia amb aquest Bon Dia dels Pets.

I això que era aquest bon dia dels pets amb el que comencem amb bon peu i passem directament també amb un clàssic, tot un clàssic que és dels Catarres, que és aquest Jennifer.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ara me'n recordava precisament escoltant aquesta de Jennifer d'un moment mític que va donar el propi Jordi Pujol, que surt mencionat a la cançó, repassant en una mena de roda de premsa línia per línia aquesta cançó dels Catarres. Passem amb una cosa que també era inesperada, que és tota una col·laboració entre Bad Bunny i Drake amb aquest Mia.

Aquest Mia de Bad Bunny i Drake, que es va estrenar el 2018 de cara a l'àlbum de Bad Bunny, el seu primer àlbum, aquest Por Siempre, després de separar-se de la seva discogràfica i donar un gir bastant considerable a la seva carrera. Anem amb aquest remix de J Balvin, Joel i Randy, Nicky Jam, Wisin i Yandel i Ozuna, quan passa un minut d'un quart de 12, aquest Bonita Remix.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Vinga, i seguim amb la que probablement és la meva cançó preferida. Ja per la cançó que és, perquè és una molt bona cançó, i també pel fet de ser empordanenc, aquest L'Empordà de Sopa de Cabra.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I escoltàvem aquesta lluna a l'aigua i passem directament amb l'Axe en Busto, retrocedint fins al 2000 per escoltar aquest Llença't.

Escoltàvem aquest llença de l'Axan Busto quan passen 2 minuts del punt de 12:15 i estem repassant alguns dels màxims clàssics de la música catalana. Anem amb el Vull estar amb tu dels Catarres.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Vinga, va, i anem amb algunes més modernes, amb el 4 quisos de Figaflaues.

Això era el 4 quissos de Figaflaues. Quan passa un minut de 3 quarts de 12 i anem a reviure un altre que va sortir el 2024, igual que aquest 4 quissos, que és el Gina de Flash Eyes.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I anem a recordar aquesta col·laboració entre J Balvin i Zion i Lennox que es diu No és justo.

No és justo, de J Balvin i Zion i Lennox, que formava part d'aquest àlbum que va sortir el 2018 de J Balvin, Vibres, on hi havia també alguna que altra cançó que no sé si coneixereu, com per exemple Mi Gente, difícil que us soni, no? Anem amb Llorando la Limo, de C. Tangana.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Vinga, va, i acabarem d'arribar al punt de les 12 amb aquesta de J Balvin, que deu ser probablement una de les cançons preferides del meu company amic Ivan Yerpes, perquè es diu com el seu gènere preferit, reggae.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Mena, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com ha explicat la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tota Europa.
2: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però estabilitzat, sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés al touroperadors i de gestió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i seguim amb aquesta darrera hora d'actualitat musical quan passen 3 minuts del punt de les 12. Un servidor, Miquel Costa, que et continua acompanyant.

Quevedo i Batllal amb aquest Real G, una col·laboració que demanava força a la gent en el seu moment. I anem amb un dels majors èxits d'inicis d'any, que és aquest End of Beginning de Joe.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
3: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
2: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
3: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
2: Diumenge, tancat.
3: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
2: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
3: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
4: T'espero. Aquesta es diu A la fresca dels Figaflaues.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Escoltàvem aquesta atracció magnètica de Flashy Ice Cream i Mushka. Quan passen 2 minuts d'un quart d'una, anem amb l'Isla Bonita de Madonna.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I seguim amb aquesta de Mike Towers que es diu Mi Droga.

Mi droga, un dels tants èxits de Mike Towers, i anem amb uns que ben bé en tenen un, i és aquest, Big Yamo i Bato Di Wicca, amb el seu gran èxit Entre la Playa.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: molt i molt bones. Ja hi tornem, com sempre, com fem cada setmana, per fer la ràpida volada, la ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i, com no, les novetats de la setmana. I començarem per aquestes. Començarem per les novetats de la setmana. Què et sembla?
1: Top 30 amb Lluís Guerrero. Novetats de la setmana.
0: Primera d'aquestes novetats, Kid Butch, Celosa.

Celosa, que eres una celosa. Keep Boots, novetat que espera el seu torn per formar part de la llista. RVFW i Duki amb el seu Que te vaya bien.

La Karol G amb aquesta lletra tan i tan, eh? Ja m'entens. El seu Matadora. I més novetats, la nova de Chimo, Nacho, Henry Méndez, Juan Magán i Lucra.

0: Una altra que te porta una lletra que també impressiona. La proposta musical de Asia i RVFV, muchacha, la cinquena novetat de la setmana. I de repassar les novetats, ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. Què et sembla? Som-hi, doncs!
1: Número 10.

0: obrint-se lloc, obrint-se pas al Maladell, que aquesta setmana ocupa el lloc número 7 de la llista.
1: Número 6.
0: Coco, Omar Kurz, fins fa poquet, número 1 de la llista. Baixa des de l'1.

0: És ese cuerpito. Omar Kurz amb el seu Coco. Com dèiem, baixant des del lloc número 1, col·locant-se en el 6.
1: Número 5.
0: Madonna. Sabrina Carpenter. Bring.

0: la reina del pop. Ella és Madonna, en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Número 4.

0: lluitant per arribar a ser número 2 de la llista. De moment s'ha quedat en el 3 aquest gordo, loco, loco, loco.
1: Número 2,
0: Jay Weller. Continua de lejitos, però passant a la bola, perquè està en el 2.

0: Lejitos, lejitos, però molt a la vora, eh? Des del 2, Jay Weller, de Lejitos. I ens anem cap al nostre número 1 de la setmana. Sona molt fort i sona molt, però que molt bé.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Quevedo y Nueva Línea. És el seu track, El Golpe.

El nostre número de la setmana, Quevedo, nova línia, El Golpito. I fins aquí aquesta ràpida repassada per posar-nos al dia i preparar les coses per la repassada general de la llista del Top 30. De moment ja sabem qui és el nostre número de la setmana, Quevedo i nova línia. Tot preparat per repassar tota la llista completa del 30 fins a l'1. A la propera edició del nostre programa, Família La Forta Encaixada de Lluís Guerrero. Fins la propera!

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Vinga, va, passen 3 minuts de 3 quarts d'una. Nosaltres que seguim aquí a punt d'arribar a aquest punt de la una i ho fem amb Maroon 5, Girls Like You.

0: Taverna Librària. Llibres en moviment. És la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.
1: Vinga, va, i anem amb aquesta, anem amb cap al 2013, amb aquest clàssic d'Añejo que és I si la ves. La necessitat, pecho.

0: Así que follow me now, dale repeat.
1: Y si la ves caminando por ahí, dile que para el estudio fui. Que íbamos a hacerle un beat con Julio H, el High, DJ Electric. Mira, music make me happy.
2: I això era Ñejo amb aquesta que es diu I si la ves, que és el seu major èxit, sens dubte, en solitari. Evidentment té altres col·laboracions com Automòbil, Qual és tu plan, moltes altres que l'han fet guanyar-se aquest nom dins del gènere, sobretot sent un pioner en el seu moment. Nosaltres que plegarem ja i ho farem ara amb Maluma, amb aquest Felices los Cuatro. Ha estat un plaer acompanyar-vos fins al punt de la una. Un servidor, Miquel Costa, m'acomiado amb Maluma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que informi si va rebre avisos previs sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta i que detalli el dispositiu desplegat, especialment en les tasques de rescat al mar. La jutgessa també ha sol·licitat informació sobre les víctimes mortals i els supervivents en el marc de la investigació oberta arran d'una denúncia que apunta a possibles delictes contra la seguretat de l'Estat i el tràfic de persones. I la Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Menà, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria després arreu d'Europa. L'inspector en cap, Alejandro Martínez, adscrit a la Unitat de Droga i Crim Organitzat, explica per què creu que van triar el Menà per ubicar el laboratori clandestí.
2: ¿Por qué Lleida y a lo mejor no puede ser Francia? No sé, porque a lo mejor hablamos de mexicanos, el idioma, la cultura, se sienten más seguros, buscan zonas aisladas, un poco que no haya muchos habitantes, eligen Lleida como han podido elegir otra ciudad. Pero el geoposicionamiento de la ubicación que tiene Cataluña con el resto de Europa creo que facilita el poder distribuirla.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes, acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen també autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu però estabilitzant sense que el perímetre hagi crescut en les últimes hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions.
0: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: keep me away.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
3: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
1: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona. Marc Pijuan.
4: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
1: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
4: I 6 de cada 10 deriven d'una mort impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
4: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
1: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
4: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
1: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
4: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo els reinterpreten el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
1: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Kerolyn Nicoli.
6: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
1: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. A aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
4: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori del Manà, a Lleida.
1: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Irene Sagrés.
8: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional

0: ketamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
1: S'ha desmontado la logística completa de esta organización en España porque hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
0: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
2: ¿Cómo se ha evitado que las otra vez las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
0: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
3: I encara en la crònica de successos, 9 persones s'han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, Osona.
4: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
3: El 9FM, Ona Fàbrega.
5: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
6: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
5: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
3: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb processos procediments judicials.
4: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
3: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Boló.
7: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barbaria és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
8: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
7: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025 i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
9: Notícies en xarxa.
3: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
4: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
3: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
10: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals

0: operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
0: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
2: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
3: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut però es manté actiu.
2: I la Paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. La Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
4: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
5: El que fa aquesta pulsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sones, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i per tant el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
4: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
6: Notícies en xarxa.
2: 3 minuts ja en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda, seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
7: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
8: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor per una absoluta.
7: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45 l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
2: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Plater. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
9: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
10: Una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia d'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se mos demana del Plater al 2030.
9: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
2: En punt un quart de 3 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
3: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
2: Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
12: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
11: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
13: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
14: Un hotel de 5 estrelles serà important, ja serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
13: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresma i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresma i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada tocada a la platja que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
2: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
3: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
2: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
15: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
16: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
15: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
2: 11 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. Comencem a Sabadell en la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús. Continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
17: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Bimusa va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del Pla Municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
2: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
3: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
2: I moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
19: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
18: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
2: I arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wind and Fire actuen avui a Sitges.
3: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, dice, somos muchos esta vez.
2: Todos los besos que damos. I el Siloé passaran avui per Cambrils.
3: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
2: Set minuts, arribem a dos quarts de tres de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
20: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un Espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
21: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros
0: dies o setmanes.
20: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
1: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
22: I bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
20: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
23: La porteria, completar, com he dit, la competència amb Gaizka, i després la part ofensiva algú diferent del que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
20: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Cisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulé.
2: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
3: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
1: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijoan.
4: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
1: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
4: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Més coses compten rere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
4: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
1: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
4: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta una collita però un 8% inferior a la de l'any passat, amb calibres, això sí, més grans.
1: Cultura, els gegants moros, protagonistes a Santa Tecla.
4: Aquest 2026 celebra en 175 anys i la proposta de Mar Borrajo es reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
1: Esport, Joel Gómez, al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicolli.
6: La futbolista prové del Manchester City i el Barça pagant més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. A aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos, amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
4: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori del Manà, a Lleida.
1: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Segalés.
8: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
9: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya, perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
8: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
10: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Cataluña?
8: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
1: Gràcies, Sirena. I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
4: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
1: El 9FM, Ona Fàbrega.
11: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
12: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
11: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
1: I us ho destacava en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
4: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016 a Maite Polo.
13: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdal en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
13: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025 i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts ja en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
4: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
1: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal. I ara ens ho explica.
14: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
14: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
1: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
16: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut però es manté actiu.
1: I la Paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
17: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
18: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
17: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana just, a Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
19: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
20: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor però en absoluta.
19: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
1: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
21: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar amb compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyadó fins al barri d'Artigues i Llafià és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
22: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
23: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh?
0: i bueno, i molta gent es posa allà en la tovallola estirada i mirant el cel, clar.
21: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els qui buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100% i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titulars, arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
4: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
1: Lleida Televisió, Marc Fornells.
3: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
6: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
3: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
1: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
23: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
24: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
23: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
1: I encara a la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclàtor per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
4: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
1: Albert Güell.
25: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclàtor es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica.
26: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les zones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara ja no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
25: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem ara a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi. Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
5: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
1: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
8: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
7: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
1: Llavalls, aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Firagost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Firagost diferent a la que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de diumenge a Vila-rodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folrà i si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8 en Folrà i Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així valorava el cap de colla de la Colla Vella de Xiquets de Valls, Manel Urbano.
10: El Firagost es podia presentar millor, doncs evidentment les últimes dues caigudes doncs fan que no anem amb l'ambició que teníem prevista, però bueno, al final són fases del camí, no? A vegades...
9: Per la seva banda, la colla Joves Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en Folra, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en Folra i Manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en Folra. Així ho valorava el cap de colla de la colla Joves, Francesc Inglés.
11: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar molt bé.
9: La Firagost torna a citar les dues colles de Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La dia de la Firagost es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
1: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Air, Wind and Fire actuen avui a Sitges. De 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al festival Jardins de Terramar. Set minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
12: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el Sant central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
13: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros dies o setmanes.
12: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
14: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
15: I bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
12: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
16: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions i això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
12: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulić, el substitut de Xavi Pascual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslovè considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres el pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la General a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 km i 8 ports de muntanya entre Macon i Belville en Bejolet.
1: És Joan Gómez per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. El resultat de l'operació que s'ha donat a conèixer avui ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenà, a Lleida. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Lleida on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en cristall que es distribuiria posteriorment. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que el moment d'intervenir ha estat clau per desmantellar l'organització.
2: S'ha desmuntat la logística completa d'esta organització en Espanya perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producció i la distribució. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organització perquè no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat aquest dimecres dues sol·licituds perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui en comissió al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme i l'independentisme català en un informe sobre la situació i les tendències del terrorisme d'Europol. El senador republicà Joan Queralt ha criticat en xarxes socials a Marlaska, apuntant que o creu que els independentistes són terroristes o no té ni idea del que es cou a casa seva. Recalcant que qualsevol de les dues alternatives li resulta esgarrifosa. En un informe d'enguany, Europol apunta que no hi ha indicis que l'independentisme tingui capacitat de violència sostinguda o escalable i destaca que està fragmentat i és operativament dèbil. Aquest missatge arriba el mateix dia que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta. En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar, especialment en el rescat de les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. I Protecció Civil activant novament el Pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja i per acumulació de pluja. A gran part del país, les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Una edició més arriba a Hot Dance 80, a la sintonia de la teva ràdio preferida. Avui, a la història de l'Italo Dance, parlarem de Carrara. Després farem un monogràfic de Marvin Gaye. I després farem el que, mira, el que sembli doncs més oportú per acabar de fer una hora de ràdio.

Alberto Carrara, alias Carrara o King Carrara, va néixer a Bergamo el 6 d'octubre de 1958. Actiu a l'Italo des dels anys 80, abans d'embarcar-se a la carrera de cantant i arranjador, es va fer DJ i va ser un DJ conegut el 1975 a la discoteca Tantalo a Bergamo.

Després, Carrara es va unir al grup fundador de Ràdio RTL, que tenia una oficina a Città Alta, Bèrgam, notat per Benvenuto Mafiletti. Es va mudar a Bobadilla i als 16 anys ja era un DJ establert i conegut. El seu primer grup musical es va anomenar El Rimbengni, sent amic del membre Pool Ray Kanjian. El dia el va acompanyar a l'estudi d'enregistrament i va deixar un tècnic de so amb un casset d'àudio gravant el seu propi arranjament titulat Disco King, que estem escoltant. Va ser contactat immediatament i el disc va anar directament a la premsa obtenint un gran èxit i entrant al Hit Parade a tota Europa. A l'any següent va guanyar el Festival Bar el 1984 amb la cançó Shine on Dance.

El darrer èxit de carrera va ser Welcome to the Sunshine al 1985, després de vendre 3 milions de discs i haver guanyat el disc d'or diverses vegades a Europa. Carrera va decidir tornar a treballar com a DJ a discoteques.

Marvin Gaye va néixer el 2 d'abril de 1939 i ens va deixar l'1 d'abril de 1984. Va ser un músic i cantant de soul, The Small Soul, Quiet Storm, Blaxploitation i un dels components fonamentals de l'estil de Motown Sound.

Marvin Pence Gay Jr. La final la va afegir ell, tal com va fer Sam Cooke. Va néixer a Washington DC, on el seu pare era un predicador, ministre de la Casa de Déu, House of Good, una congregació conservadora cristiana amb elements de pentecostalisme i judaïsme ortodox que exigia el compliment d'uns codis de conducta estrictes i no celebrava cap festivitat. Marvin va començar a cantar al cor de l'església, un lloc en el qual, anys més tard, diria, vaig aprendre l'alegria de la música. No obstant això, a casa havia de suportar el fundamentalisme moral i els atacs d'ira del seu pare. Durant aquells anys va aprendre a tocar el piano i la bateria, veient-se obligat a abandonar l'atletisme per la intransigència paterna.

Sense més sortida que la música, als 15 anys va formar el primer grup Dissitons, després d'un breu parèntesi en les forces aèries, de les quals va ser expulsat per indisciplina. Va ingressar en el grup de Dubup, de Rhymeverbs, i posteriorment en The Marquis, gravant un senzill apadrinat per Bo Diddley, que no va tenir èxit. Poc després es va unir a Mongloops, un grup liderat per Harvey Fuqua, i en aquell temps un dels millors grups de Dubibook. Mama Lucy, 1959, va ser editat per Cheese Records, va ser el primer senzill publicat de Mongloops.

Després de diversos treballs i gires, Harvey Fuqua va dissoldre el grup i es va traslladar a Detroit a la recerca de majors oportunitats, duent-se Marvin Gaye. Allà va fundar un segell discogràfic i va contraure matrimoni amb Gwen Berry, que regentava un petit segell. Amb dos es van fusionar poc més tard en el segell Trippy Records. I va incorporar al seu catàleg Marvin Gaye, que s'havia casat amb Hannah Berry, germana gran de Gwen, el 1961. Posteriorment, Berry Gordy, germà d'Anna i Gwen, propietari de la discogràfica Tammy, després Tamla Motown, va absorbir la companyia

0: fantasia va acabar bruscament després de que l'estiu del 1967 Tammy Terrell, que va cantar amb Marvin Gaye, I No Monta Heck and Out, entre d'altres, es desmaiés a l'escenari en els braços de Marvin Gaye per un tumor cerebral no diagnosticat que acabaria amb la seva vida 3 anys més tard. Sento que d'alguna manera he mort amb ella, deia Marvin Gaye. Un altre dels èxits de Marvin Gaye és What's Going On.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: Hey, how you doing?
2: Big party, man.
1: Yeah, brother, like, stop.

1987, Marvin Gaye va ocupar el seu lloc al Saló de la Fama del Rock and Roll. No va ser aquest, sinó obstant això, l'únic homenatge a la seva figura en vida. El 1983, el grup britànic Spandau Ballet va gravar el senzill dedicat True a Marvin Gaye i el Somotown. Un any després de la seva mort, The Commodores recollia la defunció de Gaye a Night Shift, i el 1999 el nom de Rhythm and Blues rebia honors de Prince of Motown a l'àlbum Marvin is 16. Marvin Gaye ens va deixar perquè el dia del seu aniversari el seu pare li va clavar dos trets al cap.

la música dels Spandau Ballet amb l'homenatge a Marvin Gaye amb aquesta cançó, True. Anirem a escoltar una de Commodores, Night Shift, també dedicada a Marvin Gaye. I què em diríeu, que Lionel Richie encara era Commodores o ja havia marxat? +618 76 78 74 és el WhatsApp de Hot Dance 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem començat la història de l'Italo Dance amb Carrara. Hem fet un repàs a la biografia i la discografia de Marvin Gaye. I és que el dia 2 d'abril ens va deixar, ja fa uns quants anys. I les cançons dedicades a Marvin Gaye de True, els Spandau Ballet i Night Shift de Commodores. I ara anem a rebentar la pista central de Hot Dance 80.

Una dona que potser no ha tret grans èxits, però que aquest va ser bestial. I no us penseu que la seva carrera musical acaba amb Somebody Else's Guy, no. Perquè ha tret cançons amb Incognito i amb altres intèrprets. I realment la carrera d'aquesta dona ha estat i és important.

I la coneixeu a Hot Dance 80 és perquè cada temporada, i en fa 12 que fem Hot Dance 80, és la cançó que obre la pista central de Hot Dance 80. Ens anem de Canadà cap a Itàlia.

Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

On ara es passa volant? Perquè és que avui hem fet la història de l'Italo Dance amb Carrara i després hem fet un monogràfic dedicat a Marvin Gaye. Què us sembla si ens relaxem una mica?

Com sempre, a Hot Dance us presentem la versió original, en aquesta ocasió de Rapo Clapo, amb Joey Batán. I aquesta és la versió que va fer el DJ dels 40 principals, Tony Aguilar.

que va fer ràdio igual que el seu cosí, en Fernandisco. I ell se'n va anar cap a... No, estic liant la troca. El Fernandisco és cosí del... No, el DJ. Que va treure un disc que es deia Hot Dance. Vinga, va, us deixo amb el dubte de qui és el cosí de el Fernandisco. Anem a escoltar una mica de funky, però de dècades més posteneres, més cap aquí. Això és Radio amb Jamiroquai. 4 minuts i mig i s'acaba Hot Dance 80.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades, a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
2: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
1: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons el rotatiu, els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la Divisió d'Investigació Criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compraventa d'objectes de segona mà del carrer Arquímedes, d'on els assaltants es van endur un botí sense a determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat. I també els Mossos, en aquest cas a Barcelona, han detingut 6 persones enxampades in flagranti en 2 robatoris amb força a domicilis. En el primer cas, els agents van arrestar 4 sospitosos després que fugissin amb diversos objectes presumptament sostrets d'un habitatge. La intervenció policial va permetre localitzar-los poc després dels fets i recuperar part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir 2 persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc que es va iniciar divendres continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
4: Bona tarda, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Són les 4 i 3 minuts d'aquest dimecres 5 d'agost, eh? Molta calor, eh? Els termòmetres s'han disparat. La veritat és que les temperatures, deien els homes del temps, que avui arribaríem als 34, 35, com ahir, si fa no fa. Avui estem ja en els 36 graus, eh? Quina caloreta forta, eh? 36 graus, fot una calda. Això sí, al carrer poquíssima gent, eh? Tothom està a refugi, excepte els que estan treballant, naturalment, eh? Que treballar al carrer en aquestes temperatures ja t'aplaio, eh? To Hell és el camí cap a l'infern. L'infern de la calor que ens apreta en un dia com avui, eh? En aquest dimecres a meitat de setmana, eh? Highway to Hell. Comencem amb AC/DC. Benvinguts, bona tarda, us parla Toni Guerrero.

Estem aquí cada estiu, cada tardor, cada primavera, cada hivern, cada nit, sempre, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, eh? Sempre amb tu, acompanyant-te, i recobalen temes com aquest de bars. Te'n recordes d'aquest foc al cor? Com sonaven els bars, eh?

el cor, si sona aquesta peça musical com ens agraden, eh? La veritat és que és una peça trepidant dels bars. Un quart ja gairebé de 5 de la tarda, a les 4 i 14 minuts, eh?

un amic ha conegut una noia, d'això ja fa temps, una noia que es diu Jennifer. Te'n recordes, eh, que d'aquesta dels Catarres? Aquesta va ser la primera peça musical important d'aquesta formació, que després ens ha anat a sorprendre amb molts més temes, eh? Però aquesta, a part de tot, era simpàtica, eh? Els Catarres i Jennifer. Jennifer.

una història d'amor, eh? Sí, sí, la mort d'un català d'aquells de Socarrel. I la Xoni de Castefa. Simpàtica, divertida, els catarres. I aquesta de Jennifer, eh? Aquests dies que fa tanta calor, que estem en ple estiu, nosaltres vam tenir havaneres fa pocs dies aquí a finals de juliol a casa nostra, i demà a la nit hi haurà les havaneres de l'Escala, típica, la platja plena. I com no, les havaneres també sonen bé, com aquest tema de Porvó i Nina, la veu de Nina, La barca xica. Està obert a tota mena de música, Mira, buscant.

0: amb la veu de Nina, la música dels Portbó. La veritat és que bé, que preciosa aquesta La Barca Xica. N'hi ha moltes havaneres, cançons de taverna, que són realment espectaculars, eh? Recordeu que tenim el nostre espai cada dissabte de 8 a 9 del matí, eh?
1: Amb moto.
0: Hem agafat la moto, tot i que fa calor, eh? Que ara que vagis amb moto, amb aquest aire i amb aquest sol. La moto, Pere Tàpies. La moto.

per on? Ha acabat que se la fot a Pere Tàpies recuperant aquesta la moto, eh? I aquesta també a mi és de les que m'agradava, eh? Dintre el repertori de música en català, que hi ha moltíssimes. Lástima que es van separar. Tortellini!

dels Tortellinis, que no se'n recorda, eh? Tenia un ritme trepidant. I me recordo un concert que vaig veure, la cantant, bueno, tothom tenia, però la noia que cantava tenia una traça, un ritme. No parava, eh? No parava. Igual que si voleu gaudir alguna vegada, però a tope, bueno, segurament molts els coneixereu, però amb els Doctor Prats... És una bogeria, eh? Tu passes fantàsticament bé. Aquí recordem el... Ha-ham! Doctor Prats, ara! Ha-ham, siga!

Aquí teníem Ernest Prana, la seva germana i la formació de Crossing amb una colla d'amics que ens van sorprendre amb cançons com aquesta, eh? Ja la tenim fitxada, aquesta, ja està dintre del panorama. Les buenes, saps allò que fas una tria de cançons, hi ha molta palla i després tens allò, les bones. Doncs aquesta està a les bones.

0: Déu-n'hi-do, 36 graus hem arribat avui, eh? Ai, tothom busca la fresca. Però
1: la vida...
0: Què vols fer-hi? Sí, sí, has de buscar la fresqueta. Com els...

0: matar Chin-chan.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: Uns diuen que la fresca, que és una de les millors cançons dels Figaflaves. Els altres que no, que és la Marina està morena. Mira, no sabria... Jo crec que les dues són boníssimes, no? Perquè aquesta, Déu-n'hi-do si ho va petar. La Marina està morena.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Mira que està bé, tenim sons del món, tenim el circ,
2: no ho puc evitar.
1: Tenim bona música, tenim concerts, tenim actuacions, tenim platja, tenim piscines, tenim Empordà. Què més voleu? Tenim gastronomia, tenim caves, tenim vins, si és que tenim de tot.
2: Si vols aquest secret, doncs...
1: Com aquesta de Tietz, de Diets, com els voleu dir, Coti

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Vinga, aquesta de Dua Lipa i Elton John també va ser una peça que ens agrada moltíssim d'escoltar-la, eh? La veritat és que té ritme, té traça, allò que t'enganxa, eh? Cold Heart, original de Mr. Elton John.

Aquesta peça és impressionant, aquesta de Dua Lipa. Ens posem melancòlics i romàntics. Hem triat una peça de Michael Jackson. Aquesta especialment m'agrada. Moltes, moltíssimes de Michael són boníssimes. Aquesta també, I Just Can't Stop Loving You. I és que no puc deixar d'estimar-te, Michael Jackson.

0: Ara sí, el tema musical, Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. 10 minuts i a les 5, eh?
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ai, estem enamorats en aquesta tarda. Enamorats de l'aire condicionat. Què seria sense aquest aire condicionat, eh? Ens l'estimem tant. Sobretot a l'estiu, eh? Too Much Heaven, Bee Gees.

0: Gees, que van estar, bueno, a dalt de tot, perquè tenia unes cançons boníssimes. Després de les Technical Life, que va servir per descobrir-los a tot el món, perquè els Estats Units ja triomfaven amb la seva veu i la seva forma de cantar, Va dir que al principi, quan van començar Bee Gees, no cantaven amb aquest falsete, però després es va girar la història, després de Saturday Night Live, doncs la veritat és que ho van petar en moltes cançons.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
0: Som-hi, perquè aquestes nits d'estiu són unes nits especials, I si no, ens ho deien John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: que aquesta pel·lícula és d'aquelles que et donen ganes de tornar a veure Grease, la pel·lícula de fa molts i molts anys, Olivia Newton-John, que ja no hi és entre nosaltres, i John Travolta, eh? Arriba el butlletí de les 5, les 5 de la tarda, tornem després amb més i bona música aquí a la FM, eh? No marxeu, eh?
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense s'han doblat en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.700. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials, ja que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Nico Barbaria, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, explica el canvi de tendència.
3: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser atesa, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
2: Els i les expertes forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit, així com la importància de portar proves el més ràpid possible després d'una agressió sexual. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una prova ambulatòria per obtenir mostres de teixit pulmonar sense necessitat de cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. I la circulació de trens de Rodalies de la línia R3 s'ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i l'operadora Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà a l'atol de Querol. El pas dels trens a la resta de la línia està suspès per les obres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
0: 5 i 3 minuts a la tarda. Aquesta tarda calorosa, 36 graus avui, Déu-n'hi-do,
4: La ràdio que ens uneix.
0: Aquesta que està sempre al vostre costat, el 107.3 de la FM.
1: La teva companyia diària.
0: Només està bé a la piscina de Vilafant en l'aigua fins al coll. O bé, a sota una olivera. Una mica a l'ombra.
1: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
0: I escolta'ns allà on estiguis, a qualsevol lloc del món, a través de la nostra plana web a www.radiovilafant.cat o .net. Last in love, estic perdut a l'amor. Recuperen aquesta peça dels Air Supply.

Els temps són diferents i la música és diferent, però música com la dels 80, 90, 60, 70 ens recorda aquests temes i ens omplen el cor d'alegria, de recuperar temes com aquests. Qui no va disfrutar, qui no va veure aquella pel·lícula? Tom Cruise, de pilot d'aviació, tu. Berlín, Take My Breath Away. Pel·lícula que no us havia dit, Top Gun, per la primera, eh?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Doncs ja ho saps, Nits de Circ, per passar una bona nit, allò que... Què farem? Què farem? Pues anar al circ? Ho tens a prop, eh? A Besalú, Palamós i Roses. No té escapatòria.

El ritme d'Àlex Gaudín, el Kelly Rowland, What's a Feeling. Nosaltres aquí amb el ritme de Shaka Shaka Shaka Khan. Aquesta és de les que apreten, eh? I'm Every Woman.

0: Un èxit importantíssim d'aquelles peces que són ja per tota la vida, eh? I'm Every Woman, Chaka Khan. Ei, el Chaka Khan van fer uns quants temes boníssims que omplien les pistes de ball de les discoteques, eh? Això fa uns anyets, però déu-n'hi-do, eh? Com feien moure el cos a la gent, eh? Això sí que eren classes de... Bueno, per perdre quilos, ja saps, eh? O per aprimar-te.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
0: És com la nostra ràdio, que és daliniana. Ens anem de Chaka Khan a... al Chocap.

0: Ei, agrada aquesta, eh? S'enganxa, té ritme. Què vols que et digui?
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Mira si m'agrada poc venir a treballar, que perquè vingui m'han de pagar, imagina't. Perquè a mi el que m'agradaria més, si no fos perquè necessito els calés, és estar aquí, a Copacabana, amb en Barry Manilow. Ja estaria allà, a la platja brasileña. Name

0: Ei, allà no hi series, a la platja de Copacabana? Sí, sí, Barry Manilow ens ha transportat per uns moments, perquè en la realitat hem de tornar ràpid.
1: We got it together, didn't we?
0: Però, si vols una veu, veu. Allò que diuen veu d'home, Barry White, you're the fist. The last, my everything.
1: I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
0: Si tens una certa edat, la recordaràs. Si no, escolta-la, perquè això és Canela Fina.

Compartint la millor tarda i la millor música d'aquesta tarda calorosa, dimecres. Al Jarreau, també un altre dels grans de la música, eh? What is a love tonight, love together. It's

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Uptown Girl. És ell, és el mestre Billy Joel.

Aquí la tenies, una gran peça musical. La veritat és que aquesta és de les bones de Billy Joel, Uptown Girl. Grup italià. Tenen cançons precioses, eh? Si teniu que descobrir un grup, mireu la discografia dels New Trolls. New Trolls, quedeu-vos amb el nom, eh? I aquesta una de les peces, bé, mítiques, perquè va sortir en el moment que també Bee Gees eren dels que més cantaven amb el falsete. It's Downtown, New Trolls.

It's Downtown. Qui no recorda aquesta peça? New Troll. Que passa que nosaltres tenim un cosí que és un sex bomb. Sí, sí. Ha vingut moltes vegades aquí a l'Empordà. Tom Jones.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Hold the line! Hem recuperat aquesta peça, un dels èxits de la formació de Toto, que després també va fer aquella de Àfrica, te'n recordes, eh? Tres quarts de... 5 de la tarda? 3:45, eh? 3:45, eh? Anem cap a les 6 ja.

si tens una certa edat, sempre ho diguem, perquè hi ha aquestes cançons que anem escoltant moltes vegades aquí a les tardes de Ràdio Vilafant FM, que tenen una certa edat. Aquesta va ser un dels èxits de Toto, que també van triomfar amb aquell d'Àfrica. Molt més suau la cançó, eh?

Va, que ens anem a la Guerra de les Galàxies després del Long Run Running de Drax. Te'n recordes d'aquesta de Star Wars? Tot un midlay de Meco.

pel·lícula que va marcar tota una època, Star Wars, una pel·lícula amb uns efectes especials que no s'havien vist mai, amb uns sons, amb uns éssers, amb un guió, bueno, això va ser... ho van petar, eh? La veritat és que ens agradava molt de tant en tant aquestes pel·lícules o aquests, bueno, temps que et presenten alguna cosa que canvien totalment la vida de les persones.

Avui ens acomiadem, perquè d'aquí no restaran les 6 de la tarda, falten només 3 minuts, i ho farem amb aquesta peça en plena pistes. Allà on la punxaven, la gent sortia a ballar. La formació se'n diu Stone, i el tema, la cançó, Temps, Time. Salutacions de Toni Guerrero, ens escoltem una altra tarda aquí a la FM. Ara d'aquí no res, notícies amb els companys de la xarxa, i tot seguit, Ruta 66.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un nou vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències a la infraestructura o en apagades com les viscudes a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. Té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat la seva importància.
2: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
1: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi de vegetació declarat aquest dimecres al marge del riu Ter, a tocar del polígon industrial de Domeny Sud, a Girona. El cos ha informat que es troba treballant en les escales d'extinció amb 9 dotacions terrestres i un helicòpter. En un altre punt, en aquest cas a Balaguer, també ha estat necessària la intervenció de 9 dotacions terrestres per un incendi a l'interior d'una nau adossada a una granja de porcs. Els equips d'emergència han aconseguit frenar la propagació de les flames cap a la granja i han pogut contenir el foc dins la nau afectada, on la coberta ha col·lapsat parcialment. La selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nadadors i nadadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als Europeus de París amb una nova medalla de plata en la rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip rus i Itàlia ha completat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilú Lluís, Cristina Aràmbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els Europeus de Natació Artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. Recordem que 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques després de l'accident registrat la nit de dimarts a les atraccions de la Festa Major de Tona. 5 dels afectats, tots menors d'entre 13 i 16 anys, van ser traslladats a l'Hospital de Vic. Avui el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat que 4 dels 5 menors ingressats ja han rebut l'alta aquest dimecres. El 5è pacient ha estat derivat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per rebre tractament d'una fractura completa de maluc. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Ruta 66.
8: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Aquesta setmana dediquem el nostre espai als Pink Floyd. La banda londinenca es va fundar l'any 65 per Syd Barrett, guitarra i veu, Roger Waters, baix i veu, Richard Wright, teclats i Nick Mason, bateria. L'any 68, Barrett fou substituït per David Gilmour i van deixar el psicodelisme underground per al virtuosisme i rock experimental. El gran èxit va arribar l'any 1973 amb l'àlbum The Dark Side of the Moon, on trobem la primera cançó que punxarem, Money. Però abans, la salutació de l'equip del programa, en Marc de los Santos a les vies de so i davant del micro en Pitu.

The Dark Side of the Moon, un dels àlbums més importants de la història del rock progressiu i disc d'or i platí a tot el món, amb la producció d'Alan Parsons. Una altra de les més destacades d'aquest treball va sortir com a cara B del single As Anthem. Parlem d'un altre gran hit, titulat Time.

Wish You Were Here és aquesta cançó inclosa en el disc del mateix títol de l'any 75 dels Pink Floyd. Enregistrat també als mítics estudis Abbey Road, el nou de la banda. Els Pink Floyd han editat 15 àlbums d'estudi en aquests gairebé 50 anys. Evidentment no tenim temps per escoltar una bona mostra, però sí hem triat les que per nosaltres són les més representatives. Ara ens anem al 1979 amb l'11è treball, potser el més comercial, The Wall, una òpera rock amb el superconegut senzill Another Brick in the Wall.

Comfortable Numb és una altra de les peces que composen el doble àlbum The Wall. Gairebé un any van estar per enregistrar aquest disc, amb moltes diferències de caràcter entre els membres de la banda. Finalment, el disc va sortir el 28 de novembre del 79 i Roger Waters va acomiadar el teclista Richard Wright. Hey You és un altre dels tracks importants d'aquest treball.

Després d'uns quants recopilatoris amb noves remescles, arribem al 1987. A Momentary Lapse of Reason va suposar el retorn de la banda per enregistrar nou àlbum d'estudi. El baixista Roger Waters va abandonar els Pink Floyd 2 anys abans. Així doncs, David Gilmour es queda com a líder absolut. La cançó que hem escoltat, Learning to Fly, va ser el primer single. Personalment, la meva favorita d'aquest treball és la 5ª peça, titulada On the Turning Away.

Piggy Buck fou el single de presentació del 14è àlbum dels Pink Floyd, The Division Bell, de l'any 94. El següent àlbum d'estudi va sortir 20 anys després, l'any 2014, The Endless River, un tribut a Richard Wright, el teclista de la banda que va morir uns anys abans. D'aquest últim disc, escoltarem Louder Than Words. I amb aquesta última peça acomiadem aquest especial Pink Floyd. Ha sigut un plaer. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Com sempre, la salutació del nostre DJ Marc de los Santos i d'aquest qui posa la veu, en Pitu. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: El Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La Paria de Lleida ha iniciat una prova pilota amb el repartiment de 45 polseres intel·ligents per prevenir els cops de calor entre treballadors municipals que fan feina a l'aire lliure. Essencialment, els dispositius alerten quan la temperatura corporal o ambiental supera algun límit perquè els operaris interrompin l'activitat, busquin una zona d'ombra i s'hidratin. Ens amplia els detalls Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
2: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
3: El que fa aquesta pulsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una, fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus, i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't, i per tant el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
2: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha defensat que les pintures murals de Sixena continuïn al Museu Nacional d'Art de Catalunya perquè el seu trasllat podria provocar danys irreparables. En una entrevista, la consellera ha apostat per esgotar totes les vies judicials malgrat la sentència que obliga a retornar-les a l'Aragó i ha recordat que els informes tècnics disponibles desaconsellen moure-les si es vol garantir-ne la conservació. Hernández també ha lamentat que alguns sectors parlin d'espoli, ja que sosté que el trasllat de les pintures al MNAC va ser una operació de salvaguarda en un context de guerra. A més, ha assegurat que no es vol imaginar una sortida forçosa de les obres com la que es va viure al Museu de Lleida el 2017. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Celoni un home acusat de sostreure diners de la caixa forta d'una drogueria. La investigació es va iniciar després que una treballadora de l'establiment detectés que faltava part de la recaptació i revisés les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat. Les gravacions van permetre comprovar que un home havia accedit al magatzem on es guardaven els diners i n'havia sortit amb la recaptació. Amb aquesta informació, els agents van identificar i detenir el sospitós al mateix municipi i, segons han confirmat, l'arrestat acumula múltiples antecedents policials. I també els Mossos d'Esquadra, en aquest cas en una actuació conjunta amb els cossos de policia local de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, han detingut dos homes com a presumptes autors d'un robatori amb força en un domicili de Santa Cristina d'Aro. Els fets van tenir lloc mentre els propietaris de l'habitatge es trobaven al jardí de casa. Segons informacions oficials, els lladres van aprofitar la situació per accedir a l'interior de l'immoble, on els fills menors dels inquilins dormien a les seves habitacions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972-54-63-02.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir de...
5: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
6: Acepto integrarme a la Organización Nacional del Yunque, asumiendo la lucha por el reinado de Cristo en España como actividad primordial de mi vida. Juro guardar la más absoluta reserva sobre la existencia de la organización, sobre sus integrantes, acciones y estrategias. Així comença el jurament per entrar al Yunque, una organització secreta paramilitar ultracatòlica i d'extrema dreta nascuda a Mèxic l'any 1953 i que va arribar a l'estat espanyol establint-se al voltant de l'òrbita política de Vox. Però qui i què hi ha darrere d'aquesta organització? A continuació t'ho expliquem, perquè a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la ciutat.
5: La nit més fosca, Pànic a la ciutat.
6: Bones, benvinguts un dia més al programa d'estiu de la nit més fosca, per tant, benvinguts a Pànic a la ciutat. Comencem la recta final de l'estiu i, per tant, la recta final del programa, i ho farem parlant avui d'una societat secreta que és veritat que ens heu demanat força que la fem, i per tant, com que nosaltres ens devem a vosaltres que ens escolteu, doncs abans d'acabar la temporada l'hauríem de fer. I avui parlarem de El Yunque, una organització misteriosa, de moment no direm secreta, direm misteriosa, que darrere d'una aparença religiosa amaga interessos que van molt més enllà, com per exemple instrumentalitzar les persones, sobretot amb finalitats polítiques, i unes finalitats polítiques ultra conservadores. I per fer-ho, doncs, com sempre, tinc aquí els dos col·laboradors de l'estiu, en Francesc Morales, que ja ha tornat als Estats Units. Molt bona, Francesc.
7: Bon dia, ben aviat.
6: Per tu, 6 hores menys de l'hora que estem gravant aquí.
7: Exacte.
6: Per tant, de matinada.
7: Per mi no són... tampoc de matinada. Ah, però, bueno. Sí, és més aviat.
6: Aquí. Clar, però ja comenceu molt aviat el dia, no?
7: Sí, en general sí.
6: O sigui, ja has fet l'esmorzar aquell amb cereals, suc de taronja, ous amb bacon i tot això, no?
7: No, això ho faré després.
6: És real, s'ha de dir que és cert? Perquè vomites, s'esmorza així?
7: No s'esmorza.
6: Vale, sí.
7: Tot no, existeix, però no s'esmorza.
6: O sigui, cada dia no s'esmorza així, abans d'anar a l'institut, diguem.
7: No.
6: Vale.
7: No, això forma part d'una construcció nostàlgica d'un passat que mai va existir, americà.
6: Bé. I des de Figueres, no sé si ha esmorzat o no, jo crec que potser està a punt de dinar, i per fi tornant a treballar, perquè em sembla que estava de vacances, just quan no fem programa, està de vacances, coses de la fama. Jacint Casademont, què tal?
3: Doncs molt bé, molt content, he esmorzat un croissant de xocolata i un cafè sol descafeinat i sí, l'hora que és, aviat pot ser que vagi a fer el vermut o a dinar.
6: Vale. Preparat per, no sé, per afrontar l'hivern, la nova temporada?
3: Jo gaudeixo bastant més l'hivern, sí, o sigui que molt preparat. Jo l'estiu és que ho passo molt malament, i a mi l'aire condicionat em mata, també ho he de dir, com el meu company en Francesc, sí. I jo les temperatures d'hivern d'anar ben guarnit per casa, amb caputxa, els cascos, el bufant, jo vaig bé.
6: Sobretot sortir al carrer i portar tapat que no et reconeguin.
3: També. Sí, perquè la fama és insostenible. Bueno,
6: I haver de parlar amb gent sempre famandra, ja ho sabem, això. Per cert, Francesc, les temperatures allà... Estàs a Carolina del Sud?
7: Carolina del Sud, són elevades. Sí. Són molt elevades.
6: Hivern i estiu, o...?
7: Com?
6: A l'estiu, a l'hivern també, o...?
7: Home, és que aquí l'hivern, o sigui, l'hivern en el sentit que faci fred, són fred de setmanes al gener, perquè a més estic a la costa. I per això tinc aquesta veu també emperida, ara, perquè l'aire condicionat m'ha destrossat la veu la meva primera setmana d'arribar aquí i tornar a reincorporar-me en un clima pràcticament caribeny. I clar, estic, entre que surts i estem a 50 graus i llavors tornes a entrar amb les ràfegues aquestes de vent artificial, doncs m'he quedat amb aquesta veu que espero que ja marxi durant aquest cap de setmana.
3: Semblava que deies que volies que se't quedés a per vida ja. Aquesta veu sexy, és que et donaria un programa de nits, la Blar, sí, sí. Blar, una merda.
6: És veu de ràdio AM, no?
3: Sí.
7: Però tu, sí, sí, tu.
3: ¿Estás solo, Juan?
6: Nos escuches des de la carretera. S'ha de dir que ens has dit que els esmorzars típics americans són un mite, però el contrast tèrmic no és un mite. L'aire condicionat molt baix és real, els americans...
7: Sí, molt exageradament,
6: o sigui, si poden ficar-ho a 12 graus, ho posen a 12 graus.
7: Tu entres a qualsevol pàgina web de companyia elèctrica d'aquest, i el primer consell que tenen és: nois, no poseu... Sí, la temperatura l'ha de posar... No cal posar-la tan baixa.
6: Però s'ho passen pel forro.
7: Sí. Bueno. No, ja està... O sigui, vist a 19 graus, Centígrads. M'he condicionat aquí.
6: Bueno, jo a vegades també l'he posat,
7: Copieu el pitjor.
6: Clar, em sembla... Bé, jo el que veig a les pel·lis ho extrapolo. Va, anem per feina, si us sembla. Avui, Francesc, com dèiem, parlarem d'El Yunque, una organització que en algun moment sí que va ser secreta, ara potser ja ha sortit a la llum pel gran públic, però sí que és una organització que a l'estat espanyol hem conegut fa poc, sobretot pels seus lligams amb l'extrema dreta, en concret amb els seus lligams amb Vox, però poc, el gran públic, diguem, poc més sabem. Sabem que és una organització ultracatòlica, com dèiem al principi, que està lligada als principis polítics de Vox, però per entendre què és això del Yunque, si ens hem d'anar enrere i ens hem d'anar fora de l'estat espanyol, en concret hem de marxar fins a Mèxic, no?, que és on apareix el Yunque.
7: Sí, sí. Aquí hauria de dir, abans de començar, que els que ens han escoltat des de... Jo diria que des de l'any passat, que van fer les sectes, oi?
6: Sí.
7: No sé si abans això també, però amb la secta segur, i amb alguns dels programes que hem fet ja aquesta temporada, el Yunque ha anat apareixent. Encara que us... No. Encara que no. Cada vegada que faig una d'aquestes cunyetes del tipus José Pol, sí, o el finançament de Vox, o coses d'aquestes, en realitat estic parlant del Yunque. Ah. El Yunque no és una organització ben organitzada, amb un NIF, no? amb una adreça fiscal i tot això. No, és més complicat. Seria una mica com la visió que la gent té de Falange. Falange existeix en el seu moment com un partit als anys 30 a Espanya. Llavors va evolucionant, fusionant-se amb altres, o absorbint altres partits, i arriba un moment amb Francisco Franco que es converteix en alguna cosa més, oi? Es converteix fins i tot en una mena de... entre ideologia per una banda, ideologia feixista per una banda, i xarxa d'associacions locals per l'altra, perquè Falange ho controlava tot. I avui en dia continuem tenint partits que es diuen Falange, i no una pila.
6: Bueno, fins i tot hi ha partits de tradició falangista que diguem que van en contra o repudien tot allò que va fer Franco a la seva època, bàsicament perquè hi ha una part de la dictadura on Franco renega del falangisme i comença a ocupar potser el que seria el Junque, no? Aquests sectors ultracatòlics, no? aquests tecnòcrates ultracatòlics que diguem que repudiaven totes les idees de, dintre del seu sentit estricte, de revolució i d'un canvi social, que era el que propugnava Falange.
7: La Falange dels anys 30.
6: Exacte, l'autèntica.
7: Els anys, sí, l'organitzada. Sí. Llavors, els 150, Falange es converteix en una idea, no? O sigui, si vols dir-ho d'aquesta manera, en una altra forma de dir feixisme, en el sentit d'ideologia dispersa. Doncs amb el Juncker estaríem parlant d'una cosa semblant.

0: i neix com una d'aquestes organitzacions. N'hi ha bé d'altres, hi ha els Tecos, per exemple, que és molt semblant. De fet, hi ha gent opina que...
1: Els Pecos, què has dit?
0: No,
2: els Tecos, que és un snack de patata picant.
1: No, aquests són els taquis. Fins a... Després de Pesta Falca esperem la gent de taquis que ens patrocini. Havia entès els Pecos, dic. Algú no està sortint bé.
0: No, els Tecos, que no sé de què ve Tecos, però existien. Els Tecos són com... Bueno, en Espanya hi ha un munt d'aquestes organitzacions també secretes de combat, connectades o dintre de l'Església Catòlica, com podria ser Legionarios de Cristo Rey, per exemple, o també fins i tot l'Opus Dei en els seus inicis. Doncs neixen perquè consideren que la civilització cristiana, no l'Església Catòlica, la civilització cristiana està en perill. Que és un discurs molt semblant al que hi ha a l'Espanya de Franco en aquell moment. Clar, què és el que tenim en el cas del Juncker, els Tecos i altres organitzacions? Consideren que en aquest món, després de la Guerra Mundial, hi ha una nova amenaça. Hi ha una nova amenaça que és... Bueno, no és una nova, sinó que és més potent encara.
1: El comunisme?
0: Que és
1: aquest...
0: Exacte.
1: Sempre,
0: quin és l'altre...
1: Sempre acabem així, no? Sempre tot s'acaba resumint sempre al...
0: Comunisme, què més? Quin és l'altre?
1: No sé.
0: La tríada famosa del Contuberni.
1: Els jueus?
0: Els jueus.
1: I els maçons.
0: Exacte.
1: Vaja, acabem al mateix, diguem, sí.
0: Sempre és el mateix. De fet, és molt semblant. De fet, és la mateixa cosa, no és que sigui molt semblant. Però això és molt fàcil després que el Juncker es traslladi a Espanya, a la dècada dels 70. Ja ideològicament ni està preparada Espanya per rebre aquest tipus de missatges. En el context mexicà, bueno, no dic que estigui justificat, però és absolutament comprensible, perquè sí que és cert que l'Església està perseguida. De fet, ja hi ha hagut una revolta, de fet dues, als anys 30, les guerres cristeres, on en alguns àmbits de la geografia mexicana, una mica com els carlins, no? Grups armats organitzats consideren que la Constitució de 1917, la Constitució mexicana de 1917, la sorgida de la Revolució Mexicana, és excessivament anticlerical i busca l'opressió dels catòlics, no? Dels cristians. Llavors es rebel·len contra això, es revolten i lluiten aferrissadament contra això. Aquí hi hauria el germen del que després de la Guerra Mundial coneixem com el Juncker, que neix en el si d'un món universitari que s'acabarà connectant al PAN, el Partit d'Acció Nacional, que és el partit de dretes, per dir-ho ràpid, de Mèxic, en un context en el que veníem del PRI, que és un partit que sorgeix de la revolució i que en aquest moment Mèxic és bàsicament un país de partit únic, partit hegemònic, que és el PRI, i acabarà tenint una contrapartida en aquest partit d'Acció Nacional. Sembla ser que el Juncker, dic sembla ser perquè ara explicaré per què sembla ser, el Juncker s'infiltra en aquest tipus en aquest partit. Ara ja està infiltrat tot arreu, segons el periodista que s'ha dedicat més a estudiar el tema, que és Álvaro Delgado. Per què estic fent servir sembla ser
1: perquè no està anunciant
0: que... No, perquè el coneixement que tenim del Juncker és molt recent, és bàsicament d'aquest segle, principis del segle XXI. Álvaro Delgado escriu un llibre després, el 2003, o voltants del 2003, llavors en farà un altre, i si us hi fixeu, si busquem informació, és pràcticament l'única persona que parla del Juncker. De fet, moltes vegades és l'única persona que hi ha com a punt de referència del Juncker. Clar, això ha fet que molta gent ha arribat a dubtar de si realment el Juncker existeix.
2: Bueno, però això és la trama recurrent d'aquesta temporada, sí, no? Realment va existir?
0: Clar, però clar, qui ho diu això? Sobretot gent del PAN, no? del Partit d'Acció Nacional, que diu, no, això és com el molt supercabra, o sigui,
1: parlar del Juncker...
0: Clar, parlar del Juncker és parlar de... Hi ha uns feixistes mexicans que estan allà...
2: Però darrere tot mites sí que hi ha algú.
0: Clar. Exacte. Aquí, aquesta és la part que jo crec que encara s'haurà de fer una mica més de recerca sobre si realment

0: sigui, hi ha un Juncker, ara diré la meva opinió, jo crec que hi ha un Juncker mexicà,
1: encara estem parlant de Mèxic, encara no hem saltat d'Espanya,
0: mexicà dels anys 50, que neix i a Puebla amb estudiants universitaris molt, molt cristians, molt catòlics, i que s'organitzen perquè consideren que l'estat mexicà doncs és agressiu. Val. Jo crec que això acaba amb el Concili Vaticà II. El Concili Vaticà II diu, l'Església s'ha d'obrir una mica més, hem de deixar de fer misses en llatí, això de que el sacerdot li dona l'esquena als creients quan fa missa, etcètera, s'ha acabat, no? O sigui, hi ha tot un conjunt de reformes dintre de l'Església Catòlica per part de Pau VI, i jo crec que en aquest moment és quan algunes organitzacions no combreguen amb això, a millor dir, els tecos, en canvi el Juncker es converteix en una mena d'opus de Dei, en aquest sentit, perquè diuen, vale, d'acord. Jo crec que en aquest moment el Juncker es converteix en una mena d'internacional ultracatòlica que fa que es pugui estendre a diferents llocs, com per exemple a Espanya. Sembla ser que també està establerta un cop més, sembla ser, que també està establerta a Xile i Colòmbia i Argentina. Però jo crec que s'ha de separar molt clarament el que és el Juncker aquest dels anys 50 i el que tenim avui en dia, que es pot dir falange. Saps què vull dir-te? No és la falange dels anys 30, evidentment.
1: Però clar, per arribar a aquest poder, diguem, de i poder influir dintre de l'Església Catòlica, que s'ha de dir, que, tot i que estem parlant del context nord-americà, que potser l'Església Catòlica allà té menys força que el que tindria en alguns països d'Europa, però és una organització, diguem, potent, no?
0: O sigui, no, té moltíssima força a Mèxic, sí, l'Església Catòlica.
1: Clar, perquè un moviment o una idea o un grup com el Juncker, diguem, pugui arribar a influir o a ser influent, o sigui, o ser potent dins del que és el moviment de l'Església Catòlica, com va arribar a passar amb l'Opus Dei, per exemple, ha de tenir darrere gent que els doni, diguem, pes polític, polític entès des dels sentits, i pes econòmic, no?, per poder dur a terme les seves idees i aquesta rellevància. O sigui, a Mèxic també vam dir que hi havia un grup de gent a darrere que donava suport al Juncker perquè ressorgís i canviés les coses, o com anava?
0: Sí, per això jo crec que és molt diferent el cas aquest dels anys 50-60 mexicà i el que passarà després amb Espanya. A Mèxic, encara avui en dia, el Juncker no és que tingui suport, és que l'Església, o sigui, el Juncker és part de l'Església Catòlica Mexicana. Quan dic el Juncker vull dir gent que es considera junquista i etcètera.
1: O sigui, la part més radical, diguem, de l'Església Catòlica està...
0: Com un Opus Dei mexicà.
1: Sí, exacte, però està instal·lat dintre de l'Església Catòlica amb total normalitat, diguem.
0: Amb total normalitat, amb suport de bisbes i sacerdots, repeteixo, així com jo ho veig, perquè estic intentant treure una mica el desmitificar aquesta idea de que neix l'any 50, llavors es va expandint com una taca d'oli, com si fos un governi.
1: Sí, que és la idea potser que ens arriba quan sentim a parlar.
0: Exacte. I no és ben bé així, o sigui, té una vida pròpia, un entorn, un medi ambient creient a Mèxic, i llavors quan arriba a Espanya, de fet, si sabem del Juncker és perquè Espanya l'Església Catòlica ha rebutjat això. O sigui, són els primers que han dit, escolta, això és una organització secreta, no poden haver-hi organitzacions secretes.
1: Que jo tinc una teoria, que després diré, de per què l'Església Catòlica l'ha rebutjat a l'Església del Juncker.
0: Després quan el diràs, digue-li
1: ara. O sigui, bàsicament, sí, dintre de les organitzacions, això és una teoria meva que no sé si és certa, però dintre de les organitzacions, no secretes, però sí que diferents organitzacions amb poder que intenten controlar la doctrina catòlica, a l'estat espanyol, per exemple, molt potent és l'Opus Dei. I l'Opus Dei, el que ha vist amb el Juncker, o sigui, l'Opus Dei està lligat molt també a postulats de dret, de la dreta o de l'extrema dreta, bàsicament durant els últims anys del govern de Franco, per exemple, la majoria de ministres que hi havia, per no dir tots, eren membres de l'Opus Dei. I amb la transició, diguem, que l'Opus Dei ha seguit ocupant llocs de poder, sobretot dins de l'Església Catòlica, i diferents governs, per exemple, els governs del PP, hem tingut molts ministres que eren membres de l'Opus Dei sense amagar-se. I jo crec que l'Opus Dei el que ha vist aquí és que amb l'arribada del Juncker, que és, diguem, que competeixen pel mateix espai polític dins de l'Església i fora, han vist com un rival i han dit, hòstia, abans que aquesta gent ens mengi la tostada, no?, per dir-ho així de manera col·loquial, intentem, diguem, detectar-los, ficar-los a la llum pública i acabar amb ells. Aquesta és la meva teoria. Per això, perquè el Juncker a Espanya ha sortit a la llum, i ha sortit a la llum d'aquesta manera, diguem, tan dolenta, no?, com una organització que no és bona. per, no és bona ni per catolicisme ni per la, per la democràcia, per dir-ho així d'alguna manera.
0: Clar, perquè té un component, a veure, el que sabem d'aquest això del Juncker, té uns rituals determinats a l'hora de formar-ne una part, que s'assemblen molt als que podria ser una cosa nostra, que és una altra organització secreta que ha quedat fora de la nostra vista, a la qual tu has de jurar lleialtat a l'organització, fer un pacte d'omertà, aquesta omertà del secretisme de qui diu què i qui forma part de l'organització, això és bàsic per que una organització secreta funcioni, això el Juncker ho té, i llavors té el component paramilitar.
1: Ah, val.
0: La idea és crear monjos, monjos i guerrers, no? Monjos soldats, per defensar la... Clar, això té un sentit, el Mèxic del...
2: M'estàs dient que estan fent jedis?
0: Home, al cap i a la fi, o sigui, el o sigui, si no va molt desencarnat, de fet, el judaïsme ha creat, ja com a mínim que jo sàpiga, dues esglésies judaïs. I, clar, fins a quin punt això no és més que el donar sortida a fantasies de poder de persones que o no en tenen i en volen tenir, o en tenien i tenen por de perdre'l.
2: Però
0: el
2: target que està agafant el Juncker són, bueno, pel que jo he vist, són nanos joves que els fan passar proves aquestes molt físiques, i jo crec que estan buscant noves generacions, que l'Opus sí que té un mercat molt marcat de gent de 40 cap amunt, que ja fa, venen de famílies riques i tal, però els nens que potser són més desencaminats són els que agafa el Juncker per anar agafant el poder, que sí que deu haver-hi gent gran, però jo crec que està fent una base molt àmplia de jovenalla amb poder i que vol construir algú nou deixant enrere l'Opus Dei.
1: Bueno, jo crec que aquí és on connecta amb Vox, no? Que això ho després, o sigui, com dèiem Jacint, l'Opus Dei és una organització elitista, o sigui, va buscar gent d'alt poder adquisitiu, i el Juncker fa tot el contrari, va buscar gent amb gent normal, gent del carrer, gent que potser no és catòlica.
2: No té per què,
1: Però la base, o sigui, van a buscar a tothom, sí, però també van a buscar aquesta gent, com per exemple han fet els nous partits d'extrema dreta, com és Vox. Vox ha tingut l'habilitat de fer veure a la gent obrera que el socialisme és dolent, el socialisme, el comunisme, les idees progressistes són dolentes, i que les idees més extremistes i que en principi anaven a favor de la classe es van estant, també són bones per ells. I en part l'èxit de Vox és això, que hi ha molta gent treballadora de classe baixa que no es creuen que són de classe baixa perquè perquè Vox els ha menjat el cap, diguem d'aquesta manera, o els ha portat fins a les seves idees. Jo crec que el Juncker també guanya èxit per això, perquè va buscar, diguem, totes les classes socials.
0: Sí, clar, però això és típic del cas espanyol. Per això jo crec que no és que hi hagi dos Junckers, és que hi ha aquest Juncker organitzat, no? Organització del Juncker, si vols dir, a Mèxic, llavors el que tenim a Espanya és junquisme.
2: No confondre amb junquerisme, no?
1: El junquerisme. El junquerisme és amor, el Juncker no sabem, és secret.
0: Sí, jo mateix, quan ho he dit, que parlava d'Oriol Junqueras. Doncs, amb aquest junquisme, el que tenim a Espanya és una aproximació més a les mitjanes o vinculades a l'església, això sí. Però no és el cas de l'Opus Dei, en part perquè tampoc poden... aquest és un avantatge que té l'Opus Dei. L'Opus Dei diguéssim ja està salvat, per entendre'ns. El Juncker arriba una mica tard. La Constitució espanyola, la del 1978, per si algú s'ha perdut pel camí, té una part molt interessant en relació amb les organitzacions secretes. No sé si això ho sabíeu,
1: sí,
0: o els nostres oients. És la part de...
1: Això d'estudiar dret fa estudiar aquestes merdes.
0: Ah, val. Doncs recordaràs el títol primer, crec que és el títol primer, que és aquest de on té dret a associar-se, aquestes coses, no? Que clar, només la Constitució espanyola és molt divertida perquè la gent agafa només les parts que els interessen, no? allò que sona bonic, però llavors hi ha coses molt obscures, perquè clar, és una Constitució feta en un context molt determinat. Doncs dintre d'aquest títol de tens dret a associar-te i no sé què, no sé quantos, llavors hi ha un conjunt de restriccions a l'hora d'associar-te, i una d'aquestes restriccions és que diu que queda prohibit no que serà il·legal, diu que queda prohibit, que això no sabem bé com ho pot fer la Constitució, però vaja, diu que queda prohibit la creació d'organitzacions secretes i paramilitars. Clar, 1978, Junque arriba també aquesta mateixa dècada, als anys 70, per part de l'espai que està deixant aquest franquisme que està morint i que s'està convertint en Fuerza Nueva, Legionarios de Cristo Rey, Opus Dei, Alianza Popular, el que després serà el Partido Popular...
1: Sí, el franquisme més social, diguem.
0: Exacte, la Cunit famosa, que Franco no va morir, va escapar en 1800. És el meu acudit preferit de la transició. I el Juncker ja no pot, o sigui, no pot crear... Per això no sé fins a quin punt són reals. Això que ha dit ara en Jacint, perquè això ho sabem d'Álvaro Delgado i algú altre més, que tenen com camps d'entrenament paramilitar, no sé. Bueno, no sé, ja sé que hi ha testimonis que ho diuen, però jo necessito més testimonis, perquè és molt recent això que estem esbrinant ara. Hi ha un moment el 2014, entre el 2012 i el 2014 hi ha de fet un conjunt de judicis a la qual fins i tot la pròpia conferència episcopal, que diu que els creients, els feligresos, no poden acostar-se a Junque, i en seu judicial un jutge acaba declarant que possiblement hi ha proves que demostren que hi ha relacions entre organitzacions com ara Arteoir, per exemple, i el Junque. Però clar, això no vol dir que un jutge digui això, no vol dir que l'organització existeixi. Vol dir que el jutge ha sentit a dir que hi ha una cosa que es diu...
1: Bueno, però també hi ha diferents connexions entre el Junque, per exemple, i Abogados Cristianos, que és una famosa, diguem, sindicat d'advocats que es dediquen a denunciar tot el que sigui progressista, però també tenen un canal de televisió, que és el 7NN aquell, que no sé si mira algú, però sembla que ja no funciona, sembla que el van tancar, perquè és normal.
0: És que el Junque com a tal no existeix. El Junque és totes les connexions que hi ha entre Azteoir, Abogados Cristianos...
1: La Fundació Francisco Franco, per exemple, també.
0: Institució de no sé què de la família, Organització per al Bien Comú. De fet, hi ha membres, o gent que diu que ha fugit, o són testimonis directes de Junque a Espanya.
1: Sí, això parlarem després.
0: Que diuen que el Junque, no, que l'Organització per al Bien Comú és el Junque. El que passa que es diu Organització per al Bien Comú.
1: O sigui, per fer-nos una idea, o sigui, el Junque a Mèxic potser sí que existeix com a organització com a tal, no? Que pots tenir carnet de soci, traduint-ho a l'absurd, pots tenir, o simplificant, pots tenir carnet de soci del Junque, però a l'estat espanyol no. O sigui, són diferents organitzacions que hi ha persones, jo què sé, membres d'Azoir, membres d'Abogados Cristianos, membres de la Fundació Benedicto Franco, membres de Vox, que a més formen part del Junque. No? O sigui, quan es reuneixen
0: Són el Junque.
1: O sigui, quan es reuneixen ells són el Junque, exacte. Però
0: així és com ho veig jo.
1: Sí, sí. Que no és com ho veu, no és com ho veu la majoria de la gent, no?
0: Que l'explicació sol ser que hi ha com una mena de és com Evangelion, no? Evangelion hi ha aquella organització, llavors hi ha un grup de iaios, que és una altra organització secreta dita del secretisme, no? Clar, a la gent li agrada veure que tots siguin així de mines russes, no? Però en realitat normalment el que passa és que quan nosaltres tres ens ajuntem som aquesta organització.
1: Bueno, és com la nit més fosca i pànic a la ciutat, no?
0: Exacte.
1: Quan nosaltres tres ens ajuntem som pànic a la ciutat, però en veritat això és la nit més fosca.
0: Clar, ara tu t'imagines que algú digués és que en realitat qui controla la nit més fosca és Pànic a la Ciutat. I Enigmes Pendents ho controla Pànic a la Ciutat també, no? T'imagines que això sigui així?
2: Bueno, sí. No, dubtes tampoc en tinc gaires. No podria creure.
0: Exacte, no, bé, que és creïble. Doncs sí. Què passa amb el Junque? Que és tot aquest conglomerat en el que hi ha Vox, Azteoir... Clar, qui paga tot això?
1: Clar, això qui paga la festa?
0: Aquesta és la pregunta, això qui ho paga, no? Vox, ja, això ja ho he dit ja en 3.000 milions de programes, Vox és un dels partits que rep més finançament privat. De fet, jo crec que és les dades de fa pocs anys, rep més diners que tots els altres partits polítics junts. I això com és possible? Vox té seus a Miami. Vox té seus a diferents llocs de Colòmbia. Vox és molt conegut al partit a tota Amèrica Llatina, molt més que qualsevol altre partit de mainstream de la política espanyola. perquè les seves fonts de finançament estan allà, estan en els grups radicals d'origen hispanoamericà, molt vinculats a certes idees catòliques, molt vinculats a una certa idea del que va ser el franquista, el franquisme.
1: Però són,
0: i és Ignacio...
1: O sigui, gent espanyola, o sigui, diguem, espanyols que viuen a Mèxic,
0: no necessàriament. En el cas d'Ignacio Garriga, per exemple, uh-huh. ell sí que és d'origen espanyol, uh-huh. Clar, d'on és ell? Ell és de la Guinea Equatorial.
1: Sí. Bueno, la Guinea Espanyola.
0: Quan era... Exacte, exacte. Que allà es cantava el Cara al Sol, sí. I Franco estava viu en el cor de la seva gent anys després de la seva mort. Uh-huh. Clar, és gent que el concepte de la madre pàtria, uh-huh. quan un colombià o un mexicà parla de la madre pàtria, jo sé, jo entenc perfectament de què m'està parlant. M'està parlant de Franco. No m'està parlant de,
1: però jo,
0: del segle XVIII.
1: Jo això com a anècdota, jo tenia un company de feina que era colombià, i vam tenir, diguem, una discussió, diguem, no sé si amistosa o no, però al meu cas sí que ho era, sobre el 12 d'octubre, no? Que era el 12 d'octubre, i aquell dia no sé per què estàvem a la feina, no vam fer festa, no sé per què, i jo li vaig dir, pues que jo el 12 d'octubre treballo perquè estic en contra del 12 d'octubre, el dia de l'espanyolitat, sobretot el dia de la raza, i ell ho definia com això del dia de la raza, que és una cosa tan franquista, uh-huh. que ja no es diu, o sigui, jo que sé, crec, ni la gent del PP diu dia de la raza encara, ja. Ell ho definia això com dia de la raza i ho deia, és que suerte tuvimos de los españoles que nos civilizaron y nos convirtieron en europeos. O sigui, sí. Em va donar la cultura europea, que dius, però com pots arribar a pensar això? I si aquest xaval, que en aquell moment tenia 19-20 anys, ho pensava, jo crec que no ho va pensar perquè ell li va venir al cap això, sinó perquè li havien explicat que la cosa anava així. O sigui, que hi ha molta gent de Llatinoamèrica que pensa que els espanyols realment els van salvar de ser uns indígenes.
0: Des del dia de la raça encara celebren alguns països amb aquest nom. En altres ha canviat. De nom. Però això no ve del franquisme, això ve d'abans. El que raça, en context llatí, en context hispano-americà, és l'equivalent del que en altres llocs seria civilització o cultura. Civilització en un context més anglosaxó o cultura en un context més germànic, no? En aquest finals dels 19, principis del segle XX. Raça vol dir parlar castellà, ser catòlic, etc. Ser blanc, això és el que vol dir ser una determinada raça. De fet, és el lema de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, que és per mi espíritu, alhora mi raza, una cosa així. Que això podria haver-ho dit
1: Hitler, sí.
0: O Hitler, exacte. Clar, Hitler se'l llegeix amb molt d'interès i se'l cita en els contextos intel·lectuals d'Argentina i Xile als anys 20-30, si no cal esperar la Segona Guerra Mundial. Moltes d'aquestes idees acaben arribant amb el Junque ja té aquestes idees, per això som a Espanya, no? Per això Vox té aquestes idees també, o sigui, ja ho sents això dir, quan de fet en algun programa ja ho he dit, part del problema que hi ha a la política a nivell espanyol és que els polítics no estan jugant al mateix joc tots ells. O sigui, el PSOE està jugant un joc, però és que Vox està jugant no és que estigui amb altres cartes, és que està jugant al backgammon mentre el PSOE està jugant al badminton. El Vox té al cap una determinada idea de com ha de ser el món, no Espanya, que fa que sigui completament incomprensible les polítiques que es puguin fer i que ells estiguin en contra que es facin o que estigui a favor que es facin. Però són tan intrusius partits com per exemple Vox, en aquest sentit que ell considera que la civilització cristiana està amenaçada per un contuberni comunista que inclou des de palestins fins a Kamala Harris, té visions apocalíptiques que jo, per desgràcia, veig que està copiant gent de, per exemple, PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya, per exemple, quan comencen a fer tuits o comentaris a favor de Joe Biden o el puntaire de torn del Partit Demòcrata que toqui. No?
1: Però estem en contra de Joe Biden? Pobre home, un home gran jubilat ja.
0: Estem en contra?
1: Sí, sí. Estem en contra de Joe Biden? Em pregunto,
0: no, jo estic dient que veig coses a favor. De fet, no fa gaire vaig veure un article, crec que era a Twitter, del PSOE, de, ostres, que ja arriba el canvi amb Kamala Harris, i recordo pòsters de quan va guanyar Joe Biden, que crec que eren pòsters d'Esquerra Republicana, de, bueno, ara ens toca a nosaltres. Com si formessin part d'una mena d'internacional...
1: Internacional demòcrata.
0: Demòcrata, o el que sigui, no? Això,
1: home, crec... jo he de dir, que us ho vaig dir, vaig estar mirant la convenció demòcrata, i ojalà l'espectacle de les convencions polítiques arribessin aquí, eh? perquè, yeah, perquè és espectacular, eh? Sobretot hi havia músics en directe, estava Stevie Wonder allà cantant, la Pink, un disjockey, gent vestida, uns vestits de formatge, d'altres vestits de pepinillo, perquè en el seu estat el pepinillo és molt important.
2: A veure, però performance els partits polítics catalans també en fem, concerts, sí, no sé quin artista, una àvia disfressada amb la senyera.
1: El màxim molt que tenim és l'ANC amb el puntero aquell, cutre.
0: Això existeix, existeix a nivell espanyol, el PSO ja té els seus adlàteres, no?
1: Però no és el mateix, no és aquell nivell d'espectacle.
0: Perquè per no arribar...
2: Més gent també, més gent, ja, sí, més calés...
1: I saber fer espectacle, que això ho hem parlat més d'una vegada aquí, eh? Que els americans tenen entès molt bé el que és l'espectacle. O sigui, saber plasmar l'espectacle en qualsevol espai, que aquí no sabem, més o menys.
0: Per això dic que partits com, per exemple, PSOE, Esquerra Republicana i companyia, crec que van a remolc d'una manera d'entendre la política, tipus Vox, que ja des del principi l'entenen com l'autobús aquest de... A teoria, penso, autobús, no? Això es decideix a Miami. Això es decideix... ara dic Miami, com podria haver dit qualsevol cosa.
1: Sí.
0: Això es decideix més enllà de les fronteres pàtries. No és una cosa que algú en un carajill només... No, això són coses molt ben pensades, perquè venen de llocs on pot estar pensat ja d'aquesta manera de qualitat, que si concerts, que si un actriu o un actor dona suport a aquest o l'altre, bueno, de la pel·lícula o abans de la pel·lícula.
1: Si recordeu, el Vox va intentar fer això, diguem, quan va fer la presentació, no sé si feia una presentació d'una campanya o l'inici del curs polític fa 2 o 3 anys, que van fer, diguem, un festival, com una espècie de festival de música, però amb connotacions polítiques. L'únic que els hi va sortir molt malament. Va acabar sent una paròdia, bàsicament, perquè no tenim aquest sentit, no tenen aquest sentit de l'espectacle que podíem fer i que haguessin adiat els americans, diguem, que sí que estan
0: però s'intenta. A Ciudadanos va fer-ho en el seu moment, també. Recordeu aquella plataforma que van crear, que era Espanya... Espanya Nacional, una cosa així, que sortia la Marta Sánchez cantant...
1: Em surt Espanya 2000, però podia ser-ho, però...
0: No. Sortia Marta Sánchez cantant l'himne d'Espanya, no? És un dels darrers casos en els que hi ha hagut lletra a l'himne d'Espanya, i on Rivera va fer el famós discurs que ell no veia... Jo no veig gent pobra i rica, veig espanyols. No veig treballadors ni obrers, veig espanyols, etc. Era José Antonio en forma de evangeli, no? Bàsicament, en aquell moment a les pantalles de tots els espanyols. Doncs això és el que és el Juncker, des del meu punt de vista, a Espanya. És una forma d'entendre la política des del punt de vista de civilització cristiana que està en perill i que té les seves ramificacions en diferents organitzacions, i una d'elles és Vox. De fet, Vox no tindria tanta creixement que va tenir tan disparat si no arriba a ser perquè forma part de una mena d'internacional ultracatòlica, seria reduccionista, però vaja, alguna cosa semblant.
1: O sigui, podríem dir que Vox és el braç polític del Juncker.
0: Bueno, no és que sigui el braç polític, és l'expressió política.
1: Però bueno, sí, l'expressió política del Juncker, sí.
0: Sí, com a partit polític. Ja que veiem... Els altres, no? Azteoir, Citizen Go...
1: Però és el que, per exemple, reduint-ho, anem a l'altre extrem, reduint-ho quan l'organització ETA funcionava, no, que tenia diferents, el Monaver Chale, no, vinculat a aquesta banda, tenia diferents ramificacions, i arribat a Suna, diguem que era la seva branca política, hi havia diferents sindicats, l'AP i diferents sindicats eren la seva banda més social, més treballadora, hi havia associacions estudiantils que estaven, alguns membres eren membres de, bé, principalment eren gent que eren simpatitzants, diguem, a Berchales o de l'esquerra nacionalista basca, però altres sí que eren militants d'ETA, però hi havia alguns que eren i altres que no. Amb el Juncker i les seves ramificacions, a Vox, com dèiem abans, sí que hi ha polítics de Vox que són membres del Juncker i altres que no, hi ha membres d'Aztoir que són membres del Juncker i altres no, no podíem, perquè la gent ho entengui, podíem dir-ho així, no? Seria similar.
0: És un bon símil, no? ETA desapareix, però clar... Tenim sus cachorros, no? Com
1: deia, exacte, sí, com diria
0: la gent com diria el Partit Popular, no? Los cachorros de ETA. Tenim, doncs, tenim diferents, bueno, ja hem tingut, durant dècades, organitzacions que, bueno, Locas, he arribat a Suna...
1: Això quan he dit lab volia dir cas.
0: Sí, sí, sí. I que, diguéssim, exploten les mateixes idees, però per altres vies. No? És molt semblant. És, però repeteixo, això és una cosa que ara s'ha d'explorar més, perquè el Junque tenim això, tenim quatre testimonis mal comptats, una sentència judicial que diu que sembla ser que possiblement hi ha proves que demostren la connexió entre Azte Oír i això que li diuen al Junque. Clar, jo soc un jutge i diu... O sigui, el jutge no és en Matt Murdock de Daredevil, no es dedica a investigar a les nits. Quan, per això sembla que els jutges s'inventin les coses. Bueno, és que no se les inventen, és que a vegades s'han de creure coses perquè saben que la gent les diu. No perquè la gent les digui no vol que existeixin. I encara estem a la fase de que, a veure, si el Junque és el boogeyman, és el papus de és una forma de dir aquest nucli de la dreta espanyola que és com secret, amb iaios, amb caputxes, que estan durant a no sé què i que piquen en un escús allò com si fos la pel·li Cobra, no? Aquesta de Sylvester Stallone, que la idea és molt semblant també, aquesta idea de l'exclús perquè li dona la sensació de força i tal. Això encara és massa, jo crec que és massa aviat encara per...
1: Sí. L'altra pregunta, l'última que et volia fer, és si que més que una ciutat secreta era una secta, però ja veig que no és, de moment no és ni una cosa ni l'altra.
0: És que jo crec que per això va sortir ja el Junqui quan vam parlar de sectes, i si no va sortir, segur que va sortir amb altres paraules. Quina és la diferència, no?, entre sectes i organitzacions secretes, no? Quan hi ha un component religiós important, clar, no sé si tenen una visió teològica específica del cristianisme que els faci considerar una secta. Des del punt de vista clàssic de la paraula secta, com a escisió dintre d'un corrent religiós més mainstream, sí, es podria dir que és una secta. Això també justificaria l'animadversió de l'Església Catòlica.
1: Clar, és que hi ha veus dintre de l'Església Catòlica que han demanat això, que acaba amb el Junque, perquè és una secta, o sigui, volien constituir una secta dintre de la pròpia Església Catòlica.
0: Sí. I això no, i aquest no és el darrer cas, eh? El Junque, hi ha hagut altres, els Pacos, em penso que es deien aquests als anys 90, 80, noms d'aquests juganers, el qual són altres formes de dir, doncs, grups de catòlics que es reuneixen i tenen idees radicals. La pròpia Església diu no, passat ja diverses vegades des de la transició.
1: Doncs bueno, doncs com sempre, descafeinant. On podríem fer unes milionaris fent aquí suposicions i especulacions i fer-nos virals, descafeinant totes les organitzacions de les que hem parlat. Per tant, ai, el Junque, sí. Organització secreta, sí, però no.
0: Possiblement sí,
1: però no estem segurs del tot.
0: Clar, és que no sé fins a quin punt existeix. Vull dir, i al mateix temps existeix, perquè és quan agafes totes aquestes coses, teoria i tal, i
1: algú hi ha.
0: Això és el Junque. És com quan on està Jesús? Jesús està quan mínim de dos creients arrenxen, Jesús està allà present. Doncs això és el Junque.
1: Sí, quan dos feixistes... És igual.
2: No.
1: És igual. Doncs, bueno, si us sembla, deixem aquí el Junque abans que diguem coses que no hem de dir. Per si aquests existeixen i venen a buscar-nos. No?
2: Vale, si bueno. Vols parlem de sèries, llibres,
1: hi ha sèries?
0: Hem de coses alegres,
1: sí. Doncs Jacint, un grup diguem bastant nou, ja té literatura i cultura popular al seu voltant.
2: Home, sí. Si actualment la Rorro ja té un assaig publicat, doncs per què no podem tenir una sèrie dedicada al Junque? Estem parlant de la sèrie que podeu trobar a Netflix, si mal no recordo, que es diu El Señor de los Cielos, que va durar de l'any 2013 a l'any 2020.
1: Hòstia.
2: No tracta directament el Junque. El que passa és que tracta del tema del narcotràfic a Mèxic, curiosament.
1: Sí.
2: I parla, curiosament, de la gent que obté el poder, que passa per la religió i la política. I molt de què es parla podríem associar que està parlant en realitat del Junque.
1: Del Junque mexicà.
2: Sí. Sense mencionar directament. llibres, que vindria a ser el que podem consumir més, perquè és el que ha passat més, més a la posteritat de moment. Que el primer seria l'any 2012, que és Los líderes de El Yunque, que és d'Álvaro Delgado, i és la primera gran investigació que va veure la llum sobre aquesta estructura anomenada El Yunque, i ambientada, això, a Mèxic. Va tenir, bueno, va ser un best-seller, aquest llibre, va tenir molt d'impacte, van entrevistar el seu autor en diversos mitjans i es va començar a parlar realment del Yunque gràcies a aquesta obra. I ja 5 anys més tard, el 2017, surt La sombra del Yunque, de Santiago Mata, que també és una altra investigació, però aquesta sí que parla sobre la seva influència a Espanya, de l'organització. Que aquestes dues obres, si em pregunteu, han sigut una mica la base perquè després s'aparegués un nou format que segurament coneixeu tots el seu nom d'aquest programa en concret, que és Dios, Pàtria i Yunque, que també és una minissèrie documental que podeu trobar, em sembla que està a Spotify i altres plataformes fins i tot, que parla sobre això de l'aparició i desenvolupament en principi d'aquesta organització secreta que va començar a Mèxic però que s'ha anat veient com s'anava extendint per tot l'àmbit, sobretot latino, no? Podríem dir que és tot Sud-amèrica, i que també ha fet el salt a Espanya. La veritat és que jo el recomano bastant, és bastant entretingut, si no pots llegir el llibre o no en tens ganes, crec que t'ho explica bastant bé. Sí que fa un salt bastant gran i te comença explicant lo de Mèxic, però després, a partir, no sé si és el capítol 2 o així, ja es comença a centrar molt a la seva influència sobretot a Espanya. I ja per acabar, hi ha una pel·lícula que es diu La dictadura perfecta, que és l'any 2014, i és una pel·lícula mexicana que és una sàtira sobre la política en el seu país, i curiosament també es parla d'una organització de base religiosa que és bastant important dins la política del país en aquell moment, que podem deduir que segurament no volem que ens anunciïn, també es tracta del Yunque. O sigui que ja veieu que tot i la seva curta trajectòria ha tingut bastant d'impacte, amb dos llibres, una sèrie, una pel·lícula i un podcast que seria potser el més destacable o el que més ha consumit la gent aquí.
1: Mm-hmm. S'ha de dir que potser per gran públic, diguem, ha arribat a través del podcast, no? Que és potser el que ha tingut més ressò per parlar d'aquesta organització i ha fet que el Yunque sortís a la veu, diguem, a la veu pública, no? Parlant-se en diferents mitjans de comunicació, però a través d'aquest podcast, que és de Podium Podcast, però que el podeu escoltar en obert, diguem, a Spotify. No sé si està complet ja del tot, si s'han acabat tots els capítols. Sembla que eren 10 capítols. Estan els 10 publicats? No sé si estan els 10 publicats, però si no...
2: Pot ser, jo...
1: Sembla que eren 10, no?
0: No, eren 5 o 6, ja 6? Està.
2: Pues si en 5 o 6 m'ho vaig escoltar. Tot.
0: Sí, estan acabats tots.
1: Vale, està sí. Complet. Vale. Pues ja el podeu escoltar, està a Podium Podcast, i si no també està a Spotify. Doncs, no sé, amb aquesta
2: guai,
1: aproximació,
2: no?
1: Al Yunque, sí, ara anem a l'Uruguai, anem a les valoracions, anem a veure si una organització secreta hispano-mexico-espanyola arriba a tenir bona puntuació, perquè l'espanyola que vam fer no va funcionar gaire, eh? Anem al rànquing, com ho tenim, això?
2: Doncs tinc aquí davant el rànquing, que hem de valorar primerament el seu nivell de poder.
1: Això, Francesc?
0: Clar, si és a nivell internacional, encara hi ha molt per dir, tot i que jo he llegit a Álvaro Delgado que ell considera que el Yunque ja està establert fins i tot a França i a Bèlgica. És indubtable que tenen poder a Espanya. Si entrem el Yunque com aquesta forma de fer. El Yunque com la reunió de la cooperativa d'Azteuir, Vox i companyia, llavors jo el posaria a l'avant. Sí.
2: Un 7, un 8...
0: Un 7,
2: sí, és no? Bastant, eh?
0: Sí, potser un 6. És un 6 com el
2: Ku Klux Klan. Un 6 és el Ku Klux Klan, perquè et facis, sí, una idea. No, i un 10 els francmaçons. Vale, sí, sí. Un 6. Membres rellevants.
0: Clar,
2: no els tenim identificats.
0: No. És que clar, en teoria el Juncker no existeix. Això és el que, ja, però, és el, que el mateix
2: Francesc,
0: no, però això és el que
2: mateix la quarta no temporada res. Que sigui com Seinfeld, que tracta del no res.
0: No, en el sentit que els mateixos,
1: sí, l'únic que existeix són els masons, i perquè tu ets masó, però si no, no existirien,
2: bueno,
0: i els colombons,
1: i els colombons, exacte, perquè ets així americà i tot està connectat, Francesc, estàs manipulant,
0: bueno, i el Cucus Clan, però què passa el Cucus Clan?
1: Perquè ets americà, també... veus, clar, és que, clar, ets americà i blanc.
0: Però no és el mateix el Cucus Clan del segle XIX que del segle XXI.
1: Sí, això és veritat.
0: Clar, el tema dels membres, quan dic que no existeix, és que quan les persones que se'ls ha preguntat, això en Santiago Mata ho diu en el seu podcast, és que ells mateixos diran que no ho formen part, perquè és que en realitat no hi ha res per fer-ne part.
2: On es reuneixen? Així com el Cucus Clan, un 3?
0: Sí, un 3, un 4, posaria, perquè no...
2: Trajectòria, home, bastant ascendent, no? I s'ha,
0: sí,
2: diversificat, s'ha expandit...
0: Home, molt ascendent, i si més ens creiem a Álvaro Delgado, que s'estan estrenant per Àsia, fins i tot, no? El seu propi llibre tractarà d'això.
1: Un 7.
2: Què li fico?
1: 8.
2: 7? 8?
0: Sí, un 7, un 8.
2: Vinga, un 8, així tinguem la mitja. Impacte cultural. Jo diria que, clar, amb el poc temps que porta no està malament, però tampoc ha sigut...
1: No,
2: no ha canviat
1: crec,
2: res.
1: Jo crec que el coneixem la gent, diguem, més friqui, diguem. La gent del carrer potser no saben què és això del Juncker, no?
2: Exacte.
0: Però al cap i a la fi sí que és un impacte cultural, si, com jo defenso, en realitat el Juncker no existeix, sinó que és tota aquesta munió d'abogados cristianos, sí, l'organització del bien comú, Azteoir... I això sí que la gent barreja coses també, eh? Azteoir, Citizen Go...
2: Cada vegada que dieu abogados cristianos em ve la cançó de Futurama de abogada soltera... Na. Què li fico? Un 8, un 9?
1: Va, pots dir un 7, no? Encara no ha arribat al seu... Esperem que no arribi mai, però encara no ha arribat al seu màxim moment d'esplendor, no?
0: Posaria un 8.
1: Sí? Va, pues fotre un 8.
2: Problemes amb la justícia. És que ells són la justícia, amic.
1: Ah, ells són la llei.
0: Però jo t'ho posaria a l'abat també, perquè de fet... Si l'únic document que hi ha que legal... que parla de l'existència del Juncker són és un d'aquests de sentència judicial del 2014 i un document de, que crec que era d'ús intern de la conferència episcopal, també de les mateixes dates. O sigui, si no arriba a ser perquè, per exemple, Azteoir diu, no, jo no vull que s'embarregi amb això del Juncker, i les porta a judici a qui faci falta, i és quan el jutge diu que igual sí que Azteoir té connexions amb el Juncker. Per tant, és gràcies als problemes amb la justícia que arribem a conèixer el Juncker. Per tant, no sé, problemes amb la justícia. Home, si els Frank Massons tenen un 5, aquest ha de tenir un 6, un 7.
2: 6. I anem a lo més important de tot. Disseny gràfic.
0: Home, tenen un...
1: A veure, és que...
0: Uns braçalets i no sé què...
1: Bàsicament, el logo del Juncker és, perquè us feu una idea, és una B baixa i a sota de la B baixa hi ha una creu. Que dius, això és una creu invertida, no? O sigui, és una B baixa amb una creu negra. Però no us heu de fixar... A mi el que m'ha quedat més l'atenció és la bandera. Aquesta gent té una bandera, que és una bandera negra amb un cercle al mig i dins el símbol aquest de la B baixa amb la creu de color vermell. Vale? Però l'important no és això, sinó és els colors. Invertiu els colors. O sigui, agafeu la bandera negra.
2: Sí, un braçalet.
1: I a què us recorda un braçalet vermell amb un cercle blanc i un dibuix negre al mig?
2: El cristianisme?
1: No, bueno, no
2: el budisme?
1: No, precisament. Bueno,
2: el judaïsme?
1: No els agradaven gaire, els jueus.
2: A qui no li cau bé un jueu?
1: Ara no, ara a
2: molta Woody gent. Woody Allen, Einstein...
1: recorda certes toques del nazisme, diguem així.
2: Però què estàs dient?
1: Jo no vull...
2: Nazisme?
1: No, ni un, allà no va marxar ni un. Clar, si tu mires el símbol del Juncker és complicat, perquè és una B baixa amb una creu que sembla que sigui una creu invertida. És algú, segurament catòlicament, segurament jo crec que vol representar que és una creu un penjant amb una creu, una creu, o sigui, és un penjoll d'una creu, però si veus així et dona aquesta sensació. I la bandera diu, inverteix completament els colors de la bandera nacionalsocialista. És la sensació que em dona a mi. Per tant, potser ja ens dona una idea del que va aquesta associació. El logo està xulo? Bueno, és auster.
2: Bueno, però és efectiu, no?
1: És efectiu, això sí, sí. És efectiu. Té simbolisme, diguem.
2: I barrejar catolicisme amb austerisme ho veig bé.
1: Sí, i també recorda, si ho mirem molt esquemàticament, a una runa que feien servir certs alemans fa als anys 40 del segle XX. Per tant, jo què sé, jo crec que l'efectivitat potser de d'aquestes corrents més conservadores, més d'extrema dreta, més anti, el que deia en Francesc abans, més anticomunistes, antisemites, antimasones, jo crec que ja fa l'efecte.
0: No, sí, és que a mi em recorda més el símbol aquest del braçalet i de la bandera, que també s'hauria de mirar fins a quin punt és el que és. Em recorda més que el de l'esvàstica, s'assembla més a la simbologia de grups feixistes, que hi ha sobretot a l'Europa de l'Est, a Hongria, a Romania, etc.
1: Bueno, perquè l'esvàstica està prohibida, l'esvàstica, i per això van servir símbols alternatius.
0: Ja, però durant aquells 30-40 també, que són grups, per exemple, el de la d'aquesta organització, que són grups molt catòlics i molt feixistes al mateix temps, i llavors fan servir una simbologia entrecreuada, en aquest sentit, no? I a Holanda també hi havia una simbologia similar, o sigui que no només recorda l'esvàstica, sinó que recorda a tots els que hi havia en aquell moment.
1: Uh-huh. Exacte.
0: Per l'Europa dels anys 30.
1: Uh-huh. O sigui, jo crec que el fet ja el fa. No s'ho encorre gaire, però el fet ja el fa.
2: Un 6.
1: Sí, no?
2: 43.
1: I això us situa, 43, comptant que ja és la penúltima.
2: Oh, doncs bastant amunt, eh? Dins els tres primers.
1: Vaja, top 3.
2: Ah, no. Top 4, perdó.
1: Bé. O sigui, la quarta.
2: No, top 5. Bueno, 61, 53, 46, 4. Quart, sí. Doncs ja veieu, ha quedat quart.
1: Dic, tot pot canviar amb el vot del públic, com a Eurovisió.
2: No, a veure, i si el Juncker, que acabava estant ben guarnit, ens fa una petita injecció econòmica, pot ser que li fugi la puntuació.
1: A mi, si Santiago Abascal em paga alguna cosa, jo...
2: Bueno, algú, tampoc ens venem barat, Xavi. Bueno,
1: algú,
2: Xavi,
1: de menys de 6 xifres. De més de 6 xifres,
2: anava a dir, mínim un menú infantil, jo d'aquí no em baixo.
1: Home, per la joguina, eh?
2: Sí, clar, home. Bueno,
1: doncs, molt bé, una altra ciutat secreta que hem desmitificat, bàsicament, us hem explicat.
2: Que no existeix, en resum. No, o sigui, no escolteu aquesta temporada perquè, no, perquè es podria dir, no existeix.
1: No existeix res. Menys...
2: És tot mentida. Hem obert una temporada estiuenca de fum.
1: Bueno, el que fan els programes de... Tot el programa de televisió i de ràdio, no?
2: Sebastià Arbó porta 40 anys fent-ho i està visquent.
1: Sí, exacte. I el teu amic, aquell, també. Aquell que per ser és de Vox, també.
2: Que no és de Vox. Que...
1: Ah, és del Junqui.
2: Un dia quedem i t'ho explicarà bé.
1: Ah. Bueno, el volíem portar, no?, pel Ceba Negra, hem dit.
2: Sí.
1: Jo crec que no, si escolta això no vindrà. Bueno, o sí.
2: Bueno, no ho escolta, no sap català, tampoc.
1: Jo espero que vingui amb el mecànic aquell, amb en Gaitán aquell, tots dos, amb
2: això
1: el cotxe.
2: Això està fet.
1: Espero, per la Ceba Negra, o sigui, pressioneu-los.
2: Ho cobrirem amb la GoPro dins el cotxe.
1: Exacte, la GoPro 360. No, és que és el mecànic aquell, el Gaitán. Un senyor que és mecànic de TikTok.
0: Me n'heu parlat.
1: Que ho critica tot. I ara surt en el programa de l'Iker, en el quarto mil·lenni o no, l'altre. Sí, sí. Tot el que doni diners, feu.
2: Jo que sóc amic del meu informàtic, portaré informàtic.
1: Bueno. Per què no?
2: Sí, sí, que em sembla bé. Gent del carrer. Gent amb opinió...
1: El poble.
2: De carrer. Exacte.
1: Va, deixem aquí, si et sembla. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube, usuari @animesfosca. I a l'estiu, molt important, també us podeu fer mecenes del programa a Patreon i a iVox Premium, on per una petita aportació econòmica tindreu, doncs, un programa extra i podreu escoltar el programa una mica abans. O sigui, el programa surt abans a Patreon i a iVox Premium que pel gran públic, diguem. Però bueno, això ja, si ho deixem a la vostra voluntat, però si ho feu ens ajudeu una mica. Gràcies per avui. Bona nit, Francesc.
0: Bon dia.
1: Bona nit, Jacint.
2: Bona nit, amics. Cuideu-vos.
1: I bona nit a tots vostès i recordeu que l'estiu, la nit més fosca, és Pànic a la Ciutat.

0: Molt bones, família. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels, per repassar la llista del Top 30 aquí a Vilafant FM. Ja ho tenim tot preparat per aquesta primera setmana d'aquest mes d'agost. Venim carregadíssims de bona música. A veure si combatim una miqueta aquesta calor tan bèstia que ens està acompanyant aquests darrers dies. Com sempre, la millor música estarà aquí amb vosaltres durant dues horetes. I començarem, com sempre, parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi. Primera novetat que entra molt forta és la nova de Chino i Nacho, en companyia de Juan Magán i Luc Rayos de Sol.

reinterpretació d'aquesta famosa i conegudíssima cançoneta Rayos de Sol. Chino y Nacho, Henry Méndez, Juan Magán y Lucra. Més novetats, la nova de RUDFV, que te vaya bien.

0: Les novetats de la setmana, Chino i Nacho, RVFV i Duki, Karol G, Kid Boot i aquesta d'Issa en companyia de RVFV, muchacha. Novetats importants, novetats potents per aquesta setmana. I de les novetats, els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen.
1: Surten de la llista.
0: Aquesta setmana solament un ens abandona i és Avalon Rockstar.

0: setmanes fent-se costat a la llista del top 30 d'aquesta proposta Talking de Balan Roxton. I ara sí, ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1, començant des de baix de tot.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant. Número 30.
0: I despeguem amb la primera proposta, Sopa de Cabra amb la Sue.

0: sols.
1: Des del 30 començarà a desfilar la proposta de Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Sorpreses, que ens ha acompanyat durant 29 setmanes i el trobem ja al lloc número 30. Ens anem a escoltar el lloc número 29.
2: Número 29.
1: I és una proposta que entra molta força. Heaven on your mind. Caigo.

0: Heaven on Your Mind, la proposta de Caigo des del lloc número 29, vuitena setmana llista, ocupant aquesta posició. Número 29 aquesta setmana.
1: Número 28.
0: Afrojack, David Guetta, Away Tonight, la veu de la CIA. Porten 15 setmanes a la llista, baixen des del 21.

0: Wait Tonight, la proposta de Sia, Afrojack i David Guetta.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 27.
0: Vinga, som-hi ja al 27 de la llista i tenim novetat a la llista.
4: Novetat a la llista.
0: La peça és Jason Derulo, Mi Chico.

0: Novetat a la llista, així de bé sona aquest treball de Jason Derulo, com dèiem, entrant en llista lloc número 27 aquesta setmana.
1: It's new.
2: Número 26.

0: Això és una mostra de los que pots aconseguir amb una cançó mítica com l'Enjoy the Silence, posat al dia per Silver Panda i Armin van Vuren. Segona setmana que ens acompanyen, ho fan des del 26 i ens anem un lloc més en l'aire.
1: Número 25.
0: Ozuna, que es va d'aventures.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 24.
2: Aquí sona la proposta feta per John Submitted Fate, la xica 305. Porten un grapat important de setmanes a la llista i a més van arribar a ser número 1. Sona el xica 305.

0: Es una chica 305, la proposta de Fate Submit, arribant a sonar la llista del top 30, com dèiem, al lloc número 24. Un esgranó més amunt, vinga, 23.
1: Número 23.
0: Maisa.

0: Let's go, la proposta al rimat del Dai Dai de Shakira i Burnaboy, baixant aquesta setmana fins al lloc número 21 i deixant-se ja a les portes al lloc número 20 per gaudir-ne de més bona música de Maluma.
1: Número 20.
0: Sí, sí, Maluma i Ryan Castro, Palace.

0: Esclar que sí, Toc Toc, Palaseca, Maluma i Ryan Castro des del lloc número 20 aquí a Vilafant FM, repassant la llista del Top 30, gaudint de la bona música de la vostra companyia i com no d'aquesta calor que ens està matant de totes, totes.
1: Número 19.
0: Des del 19, la proposta ara sona de My Towers amb els

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: El Bizarrap que sonava de mans de Mike Towers, com dèiem, ocupant aquesta setmana una bona posició, segona setmana que ens acompanya i té ganes de que ho triomfar. El saltem fins al 18, que et sembla?
2: Número 18.
1: És la Maria Becerra. Que ganes de comerte.

0: Maria Becerra, el seu èxit, Que ganes de comerte. Com dèiem, aquesta setmana arribant al lloc número 18 i ara és el moment de canviar totalment i radicalment d'estil musical. Passem a escoltar la música del 17 de la llista.
1: Número 17.
0: Tujamo.

0: Sí, sona aquest treball de Tujamo, sonant a la llista amb molt de ritme i a més amb tendència a continuar remuntant posicions, a veure si té sort i arriba força en l'aire al top 30. Continuem, deixem a Tujamo i ens anem fins al 16.
1: Número 16.
0: Henry Méndez, El Chiringo, en companyia d'Estiu 22.

Esclar que sí, estiu 22, Henry Méndez, El Chiringo, la proposta que ens ha deixat el lloc número 16, justament a l'hora d'entrar al 15, al mig de la llista, comportem ja 59 minuts al vostre costat. I això vol dir que estem pràcticament a la meitat del nostre programa i ens anem a escoltar la cançó que ocupa el lloc número 15. Ens anem en Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Por fin, el fin de setmana, la setmana, Manuel Turizo, Elena Rose i aquest track que ens ha acompanyat al lloc número 14 de la llista. Saltem fins al 13 i ho fem amb una que triomfa moltíssim.
1: Número 13.
0: Lucho RK i Lola Indigo ens apropen al seu El Bachatón.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Continuem, més música que és nostra i ens deixem caure fins a la meitat, fins al 12.
2: Número 12.
1: ¿Quién te ve?

0: Quien te ve, la proposta de Reels B des del 12, aquí a Vilafant FM, combatint la calor de la millor manera possible, escoltant la millor música possible. Saltem fins al lloc número 11, de mica en mica ens acostem al nostre número 1.
1: Número 11.
0: Sona My Towers, una namàs.

0: Un nana más, la proposta de My Towers, com dèiem, sonant directament al lloc número 11. Entrem ja dintre dels 10 primers de la llista.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Número 10.
0: Som-hi, doncs, cap al 10 amb Ana Mena, Lola Índigo i el seu nou track que està triomfant moltíssim. Petit Oa.

0: Patito a la proposta d'Anna Mena, Lola Índigo, Lola Índigo, Anna Mena sonant, com dèiem, directament al lloc número 10 del top 30 i deixant pas a l'alt 9.
1: Número 9.
0: Vinga, més canya de la bona. La proposta és de Hagel.

0: Triomfa de veritat aquesta proposta musical de Hagel, sonant des del lloc número 9, Moving to the Sun, sisena setmana a la llista. I ens anem un lloc més en l'aire per una que porta 11 setmanes fent-nos acostat. Es tracta de la posició número 8.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: La peça de J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. De poc a poc, de mica en mica, se van prenent la pica. La proposta que sona aquesta setmana directament col·locant-se al lloc número 8, porta 11 setmanes a la llista, baixa des del 5 i ens anem un palet més en l'aire a escoltar el lloc número 7 de la llista.
1: Número 7.
0: Aquesta porta 6 setmanes a la llista, repeteix la mateixa posició, és Malagy.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here... It's so sick. Say my name.

0: Day. Està molt de moda aquesta proposta i sona aquesta setmana directament des del set del Top 30. Ens acostem una mica més al nostre número 1 perquè la cosa està calentona de veritat i és que l'estiu fa calor.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 6.
0: Vinga, canviem d'estil i ens anem a escoltar el Coco, el que fa 7 dies era número de la llista. Omar Kurz, que baixa des de la posició número 1, es col·loca aquest 6.

0: Coco Loco, la proposta al ritme de Marc Urts, el seu Coco, com dèiem, des del 6. I ens anem a la superreina del pop.
1: Número 5.
0: Madonna en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about. En companyia de Sabrina Carpenter s'ha colat la Madonna i aquest és el seu track, Brain Your Love. 9 setmanes a la llista, pugen des del 10. Està força bé la cosa, eh?
1: Número 4.
0: Vinga, ens acostem al número 1 i ho farem en Siderland i el seu...

0: Tu, Siderland col·locant-se en el lloc número 4 de la llista i ens anem cap a escoltar la música de Gordo.
1: Número 3.
0: S'ha fet un forat a la llista amb el seu Loco Loco i ho fa directament en el 3.

0: I Want You, la peça del Loco Loco Gordo, que ens acompanya, com dèiem, en el lloc número 3 de la llista. Porta 5 setmanes fent-se costat, rebateix la mateixa posició que fa 7 dies. Lo mateix que el següent, Jay Wheeler, de Lejitos, torna a ser número 2 de la llista. Aquí a Vilafant FM, com estem ja arribant a punt de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 2.

0: Jay Weller, de Lejitos, lloc número 2, ens deixa les portes del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I sona Quevedo i Nueva Línia, El Golpito.

0: Vale.
1: Així és com sona el nostre número 1 de la setmana, aquesta peça de Quevedo i Nueva Línia, Al Golpito. I després de conèixer el número de la llista, anem a fer la repassada de les 10 primeres posicions. Què et sembla? Som-hi, doncs. Comencem des de la posició número 10.
2: Music Power.
1: En el 10, la proposta és d'Ana Mena i Lola Indigo, el seu treball petitó. Una peça que porta molt poquet a la llista, però que té tendència a arribar molt més en l'aire perquè les votacions a 6 ho estan decidint. Un més en l'aire, a la posició número 9, la proposta de Hagel, Moving to the Sun. Aquesta també té molt de recorregut, té una bona tralla i té unes quantes setmanes de fens a costat. Ens deixem caure fins al lloc número 8 amb Balvin i Ryan Castro, una a la vez, onzena setmana a la llista, baixa des del lloc número 5. En el lloc número 7, Malagy. Aquesta es manté la mateixa posició, ni puja ni baixa, s'ha quedat estàtica. Baixa des del lloc número 1 fins a aquesta posició número 6, Omar Kurz amb el seu Coco. Ha estat dues setmanes número 1 de la llista i ara cau fins a aquesta posició número 6. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 9 setmanes a la llista, remunten del 10 fins al 5, 5 amunt. En el 3, repetint, Loco, Loco, Loco, la peça, la proposta de Gordo. En el lloc número 2, Jay Weller, també repetint el lloc número 2 de la setmana passada, 9 setmanes a la llista amb el seu De Lejitos. I el nostre número 1, sense cap mena de dubte, és la peça que m'haguem d'escoltar. Aquest nou track, aquesta nova proposta de Quevedo, que darrerament està fent moltes col·laboracions, aquesta vegada ho ha fet en Nueva Línia i el seu Al Golpito.

0: Parlem ara de les novetats a la llista. Les novetats d'aquesta setmana.
1: Entra en llista.
0: Solament una novetat i ho fan el 27.
2: Número 27.
0: La proposta de Jason Derulo.

0: comença a formar part de la llista aquesta setmana, ho fa des del 27, aquest treball de Melody en companyia de Jason Deluro i DJ Goja, Mi Chico. I si tenim un que entra al llistat, ja vol dir que tenim un que se'n va fora de la llista, un que ens abandona, esclar que sí.
1: Surten de la llista.
0: L'únic que marxa és Avalon Roxton amb el seu Talking. N'hi ha estat molt poquet, eh? Solament 9 setmanes a la llista.

0: Així de bé sona aquesta proposta de Balan Roxton al seu Talking. Malauradament ens abandona aquesta setmana. I ara parlem de les novetats de la setmana. Què et sembla?
1: Novetats de la setmana.
0: En tenim una colla, la primera de Kid Boots, amb el seu Celosa.

La recordes? Nova posada de llar, nova posada per aquest 2026 d'aquesta proposa amb la qual participa Lucra. I per acabar, la darrera novetat, Àsia, RVFV.

I amb aquest treball musical de GIRUBFV marxem. Acabem recordant que el nostre número de la setmana és Quevedo, nova línia, El Golpito. Tornem d'aquí 7 dies. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passeu, família!

0: per Josep Maria Jurado.
1: De vegades una cançó que té 30 anys, de cop i volta es posa d'actualitat només per sortir per la petita pantalla.

Que sí, que no, sembla pas que sigui dels 70s. Doncs això és la música de Donna Summer, Les noies dolentes, Bad Girls. I seguim amb Les noies dolentes. I és que diuen que amb Les noies dolentes es va a tot arreu. És la música de Patti LaBelle, Lady Marmalade.

Lady Marmalade, la música de Patti LaBelle, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Això traduït al català vol dir: vols ficar-te al llit amb mi aquesta nit? Vols agitar-te amb mi, com diuen a la franja de Ponent? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? I seguim amb més sexe. Som... mira, anem bé, anem... ens tenim d'escalfar. És la música de Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. Nena, vols fer amb mi l'amor aquesta nit?

Nena, vols fer amb mi l'amor aquesta nit? Això és el que et deien els Lime. Un dels seus grans èxits, no pas l'únic, que altres només han tret un èxit. Els Lime varen tenir aquest i algun més. I de la música d'aquesta formació anem als pioners del techno. Estem parlant de Kraftwerk i això és The Model.

I seguim escoltant molta més bona música aquí, al teu programa Hot Dance 80. De la música de Kraftwerk a la música de Yellow. Es va editar l'11 d'abril del 1988 aquesta cançó.

Abans un dels intèrprets que hem escoltat ens arribava des d'Alemanya, els Kraftwerk, i érem, dèiem que eren els pioners amb el pop, amb el tecnopop. No pas el tecnopop, era el tecno. Doncs això sí que és tecnopop, el que estem escoltant. La música de Heaven 17, Temptation. De les mateixes arrels surten coses ben diferents. I en aquesta ocasió ens arriben els ABC. I aquesta és la seva cançó, The Look of Love. Això és Hot Dance 80, el teu programa dance.

La marxa, el bon ritme, els bons èxits, el teu programa Dance, Hot Dance 80. La música d'ABC, The Look of Love. I seguim amb intèrprets britànics. Som Thompson Twins, i això és Call Me Now. Recorda, ens pots trobar al Twitter, al Facebook i al correu electrònic hotdance80@gmail, el 80 sempre amb número. I si vols enviar una nota de veu, ho pots fer al 620-22-59-95. Ja saps que aquest és el teu programa de música dance dels 80s, però que escoltem música dels 70, fins i tot alguna novetat.

La bona música sempre és la protagonista, almenys ho intentem així, que ho sigui així, a Hot Dance 80. És la música en aquesta ocasió d'Art of Noise, i això és Moments per l'amor. Abans parlàvem del sexe, ara l'amor. Moments in Love.

Una cançó molt maca, molt interessant, però que dura 10 minuts i 17 segons i, lògicament, tenim d'escoltar molta més música aquí a Hot Dance 80. Anem a canviar de dècada i ens anirem cap al començament del segle XXI. Lady, Hurt Me Tonight és la música en aquesta ocasió que ens arriba de la mà de Mojo. Recorda, això és Hot Dance 80, el teu programa en el que pots demanar música des dels 70 fins a l'actualitat, sempre que la seva base sigui la música dance. Facebook, Twitter, correu electrònic hotdance80@gmail.com.

La senyoreta ens portarà els ocells que volen ben al... de la música de Mojo a la música de Shakarak. Això és el teu programa Hot Dance 80.

Quins records que ens porta la música de Shack Attack i els seus ocells voladors, Nightbirds. I després de volar com els ocells, ens agrada agafar una màquina d'escriure d'aquelles ben antiga, una Olivetti, i posar-nos a escriure cançons tan maques com aquesta.

Una màquina d'escriure que ja té uns quants anys a sobre. Era dels 70s. Tom Tom Club i World Rapping Hot. I anem ara a tenir una gran fantasia amb els Terra, Vent i Foc.

I és que se'm posen els pèls de punta cada vegada que escolto un gran èxit dels Earth, Wind & Fire, com aquest, el Fantasy. O aquest altre, de la Gloria Gaynor, és I Will Survive.

Hem començat l'edició d'avui de Hot Dance 80 amb música dels 70 i hem escoltat de tot, dels 90, dels 80, i seguim escoltant bona música. En aquesta ocasió és la música de Tavares amb Heaven Must Be Missing an Angel.

I amb aquesta cançó de Tavares arribem a la fi de l'edició d'avui. Una forta encaixada que us ha estat acompanyant durant 60 minuts. El vostre company amic, Josep Maria Jurado. Fins la propera. Adéu-siau.

0: Sí.
1: Emboliques.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.